Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: confon. Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Trobem la
1: Moments d'òpera.
0: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Clermont-de.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclarmonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'estrena va ser a l'Òpera Còmic de París un 14 de maig del 1889, per aquestes dates fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, Esclarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonnich. Per sort, van enregistrar aquest títol i per això, a dia d'avui, podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Parseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Boynch.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

0: festius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: En que estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no?, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim la tipa d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, Festa Major, però, bueno, en tot cas, encara queden molts mesos. Podem ser a temps de reconduir la situació.
1: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les dues llargues fileres de contenidors de residus nous a l'entrada de Camprodon, just a darrere de la benzinera, delaten que l'Ajuntament té previst canviar-los tots durant aquest mes de maig. Allà n'hi ha uns 130, mentre que ja se n'han repartit alguns pel poble. L'alcalde Xavier Guitart, del PSC, va aprofitar per explicar-ho al darrer ple després del punt, aprovat per unanimitat, de la Delegació de Competències en Matèria de Recollida de Residus al Consell Comarcal, que va començar el juliol del 2023 i s'allargarà fins al 2029, quan finalitza el contracte. Fins ara, els contenidors eren de càrrega bilateral i passen a ser de ganxo després de l'arribada dels nous camions. El municipi té un total de 34 àrees de contenidors i el 90% es mantindran al mateix lloc. Hi haurà una gran novetat, sentim a l'alcalde.
2: Totes les àrees seran complertes. Les àrees que ara mateix estan, o amb un de rebuig i un d'orgànic, o el de rebuig tot sol, o dos de rebuig, totes aquestes àrees s'eliminen, totes. No quedarà cap més àrea que no sigui complerta amb tots els contenidors. Això només ens passa, si no vaig equivocat, a la zona del Maristany i en un punt de la plaça Quatre Cases.
1: Això significa que totes les àrees tindran almenys 5 contenidors i en alguns casos algun més si es detecta que hi ha molt volum d'escombraries. Totes les àrees soterrades s'eliminaran i hi haurà petits canvis com l'àrea de Roca Bruna, que es mou del centre del nucli urbà fins a l'entrada. També es modifica la ubicació dels del carrer Nou que passen a l'entrada a petició dels veïns i perquè el camió no hagi de maniobrar. S'eliminarà la del Pavelló Vell i a la colònia Estabanell també hi haurà un canvi important.
2: A la colònia sí que canvien de costat, els fiquem després del camp de futbol a la zona de la nau, on hi ha l'herba de la nau, perquè els veïns no hagin de travessar la carretera. Tots sabem la perillositat de la carretera, tots els veïns estan per l'altre costat i per tant el que fem és adequar en aquella zona verda, perquè ens entenguem, la zona verda de la nau, allà adequem una entrada perquè els contenidors vagin per allà i el camió en reculli per dins la nau. A més, la idea que tenim allà és acabar-ho habilitant com a pàrquing per als veïns de la colònia, 15 cotxes i llavors a més hi hauria l'àrea.
1: Un cop s'hagin polit els detalls, s'enviarà una carta amb un plànol de les ubicacions als veïns. Pel que fa a la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, que funcionaran amb targeta, encara caldrà esperar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, els espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallesa, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt. I que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans, i estem això molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar avui.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

is yet to take. A thousand boxes yet to take.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu Sant Joaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, el Bric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor del consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida la jubilació.
1: Pel que fa al Jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs del jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant l'Entrevoltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com Costa Sotada.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.

Beba, la ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

pensaràs que pots ser lliure, pensaràs que pots ser clar, quan et quedi bé el somriure i no sàpigues comptar. Dels racons més silenciosos n'ha sortit un crit.

forces, qui sap d'on. Ara que ella em mira, jo puc dir-te que és veritat, que a vegades passa i torna a començar. Tu saps que tot s'ha

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català perquè atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Els republicans rebutgen així les exigències d'USTEC, que ahir van reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat, a més, un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Per cert, el candidat Juanma Moreno del Partit Popular ha votat fa escassos minuts. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu a nivell nacional de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses comencen justament ara a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, ja es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, i també pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona a causa d'un accident i un altre a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I d'altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general, continuarà, això sí, en situació de confinament i observació. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, que es va arribar fins als 115.000 visitants. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya tingui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin una línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern central amb el finançament singular. Moreno, precisament, ha votat minuts abans de les 11 del matí. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a casa nostra avui es celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses han començat a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina començarà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, també hi ha carrils tallats a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona i a la P-7 a la Jonquera en sentit nord a causa de dos accidents i un altre carril tallat a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025. I tanquem amb els esports. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et fa el cor la primavera.

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre aquest conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. D'aquesta manera, Esquerra rebutja les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per aprovar els nous pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o passaran a dependre de Vox. Catalunya, a més, ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista converteix aquests comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. Pel que fa a les primeres dades de participació, són del 15,10% fins a 11/4, unes 3 dècimes menys que en els comicis del 2022, segons aquest primer avanç facilitat per la Junta d'Andalusia. I en successos, la divisió d'investigació criminal dels Mossos segueix investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels fets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir un total de 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i la seva àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic. I en els esports, avui es juga la penúltima jornada de la primera divisió de futbol. Espanyol i Girona juguen a partir de les 7 de la tarda davant Osasuna i Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. Per la seva banda, el Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a 9:15 a l'Spotify Camp Nou, en el que serà el comiat de Robert Lewandowski. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el parc de bombers voluntaris de la vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
2: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres ens són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
1: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
3: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
1: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
4: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
1: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
2: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
0: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: El mes de març el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents, però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jéssica Albiach aquest matí.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
0: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10% fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç, facilitat per la Junta d'Andalusia.
2: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas, sense ferits.
2: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
2: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
7: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
8: La majoria són per problemes entre veïns, i per sorolls a la via pública. Vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
7: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat senyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
0: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria reina. És moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
9: Bon dia, doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat la cursa i tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinàries de primera hora del matí. Això avui s'ha plegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada, i com ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona, Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
2: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
10: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
11: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
10: La tensió alta és cosa de gent gran.
11: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
10: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
11: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
10: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
11: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
10: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
11: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
10: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
11: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
0: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
12: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
13: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre la tensió, no haver fet esport ni haver prendre cafè. Són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
12: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
0: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
14: crec que els ornitòlegs, més que espècies...
15: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
14: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
15: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
16: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs, acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
15: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
16: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
15: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
2: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
3: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça.

0: que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
1: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
1: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
2: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
3: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
4: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant molta gent que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, tota la història realment ens arriba al cor.
3: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
1: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
2: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins a la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
5: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que ha celebrat la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
6: Bueno, és una nit molt especial, que és la nit dels museus, llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, es dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent, pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim, i tot són coses pues, d'aquí de Lleida, i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
5: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
2: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafanyer.
8: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
9: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club i necessiten els 3 punts.
8: L'entrenador del Girona ha esvaït el dubte de si Estuani i

0: serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el set serà el Metropolitano.
1: Parlem ara de futbol femení perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
2: La setmana vinent les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió.
1: I seguim parlant de futbol femení perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
3: Hola.
1: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
2: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la Nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. Ja el duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
1: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
2: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
1: Parlem també d'hoquei patins perquè el Vila-sana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
2: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
1: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
2: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al CIS Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
1: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
8: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
3: Salut activa.
9: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
10: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per beure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
11: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
1: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als íprims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, tant Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
2: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10.
1: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en la 10 de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
2: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
13: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions al programa Ciutadella.
14: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
13: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
15: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
13: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
1: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
1: Parlem ja de successos perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta de secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
1: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
2: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
1: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
2: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
1: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
16: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
1: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar i, sobretot, especialment, que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos, que va morir després de contraure el virus en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
17: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
18: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
17: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
18: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
19: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs, s'acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
18: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
19: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
18: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
1: I seguim en matèria d'antivirus perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
2: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
1: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals cada cop més sofisticades.
2: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i experta en ciberseguretat, ens fa quatre recomanacions per evitar caure en els paranys.
20: Usar difícil l'accés de les claus.
21: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
20: Evita gestions sensibles per internet.
21: Com pot ser que ara circumstàncies tan crítiques com és gestionar els nostres estalvis ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa. Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
20: Navegar per llocs segurs.
21: Deixar de fer l'Indiana Jones per internet. Si vas a internet i vas al CatSalut, no et passarà res al CatSalut. Però si vas a internet a buscar el xollo de la teva vida perquè no sé quina pàgina web et donen un descompte del 10%, aquell xollo te l'enviaran a casa. Però pel 10% que t'has estalviat, hauràs perdut la teva targeta de crèdit i hauràs perdut la teva contrasenya perquè t'hauràs registrat en un lloc que per aquell 10% el que volen és robar-te la informació.
20: No donar res per cert sense verificar-ho.
21: Des de que ha explosionat la intel·ligència artificial hem vist que ens poden falsificar la veu, que ens poden falsificar la imatge. O sigui que les nostres capacitats cognitives per saber si aquell amb qui estarem xerrant o aquell qui ens demana aquella cosa és veritat o no, es redueixen a zero. A zero. Perquè a partir d'ara mateix, si em truquen els meus pares, poden no ser els meus pares.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: I obrim ja el bloc cultural parlant de Castells amb l'actuació que s'ha dut a terme avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les fires de maig.
2: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
3: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de fires de maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
1: I on també hi havia actuació castellera, commemorant també aquestes festes de maig, era a Badalona. Connectem ara en directe, doncs, per saber com ha anat aquesta diada castellera amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Joaquim, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Doncs aquí situació diferent. Ara mateix estem pendents a diversos membres de la colla dels Castellers de Badalona, ja que mentre descarregaven un 2 de 7 han fet llenya, han caigut, i el servei d'emergències s'ha hagut d'atendre a diversos lesionats. Estarem pendents. Fins aquí el moment vivim un ambient de grans ocasions, una plaça de la Vila plena, amb una diada castellera que començava a les 12 del migdia puntual, després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maginon, on s'ha anomenat Casteller d'Honor el mag Enric Magú. Els Castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb Castellers de Sant Pedor i la colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els Micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells de 8 de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entra en unes festes de maig que mulleixen entre un ple d'activitats.
1: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba, doncs, aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem. En aquest cas, recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus. En aquest cas, fem parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puiggener.
2: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
5: El Centre Cultural Cal Puiggener commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serrador, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
6: D'uns anys cap aquí hem començat, doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important al que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans, és allò que ens identifica, doncs, amb una història col·lectiva que és aquesta vila i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir, doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats, doncs, aquesta vila i dels que l'aixecaran en el futur. I per tant és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses i és allò que ens fa explicar a la gent qui som, no?
5: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
1: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
2: serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
7: El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
7: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes. Podeu consultar la programació i també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar, que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada, això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
1: I encara un altre apunt musical, la banda Obeses va tornar a casa per començar una nova etapa.
2: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastoler, davant d'una sala a la Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del nou FM, Núria Parera.
9: La sala a la Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diàstole, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe intens, teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. L'elecció de Tona com a inici de gira no és casual. És el municipi on la banda es va fundar ara fa 16 anys i aquest retorn va convertir el concert d'ahir en una cita especialment emotiva tant pel grup com pels seguidors.
1: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la primera federació, on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
2: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
1: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer doncs ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida, la segona tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona, per tant, agafa molta carrera a l'equip de Miquel Esparren de cara a la tornada. Ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors als vestidors, al cap de 10 minuts s'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet fort. Una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón, no han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el gol a l'últim minut. Per tant, partit vibrant, sobretot a la segona part, que deixa un molt bon resultat pels de Miquel Azparren de cara al partit de tornada a Badalona.
1: Moltes gràcies, Ramon, i apuntem doncs aquesta victòria per 0-2 en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona federació. Recordem que aquesta tarda es juga la segona semifinal. Acabarem aquest Notícies en Xarxa recordant aquesta notícia d'última hora pel que fa a la cursa de MotoGP al circuit de Montmeló amb aquest greu accident d'Àlex Márquez, que ha estat evacuat del circuit amb ambulància. Per ara la cursa continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes de març el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant aquests pressupostos, seran els quarts aprovats d'aquesta dècada. I un apunt en mobilitat, ja que una incidència a la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona afecta aquest diumenge les línies R1, R2 Sud i R4 de Rodalies, segons ha informat Renfe. A la R1 els trens amb destí l'Hospitalet de Llobregat circulen desviats per Passeig de Gràcia i no fan parada a les estacions de Plaça Catalunya ni Arc de Triomf. L'oferta ferroviària redueix a 2 trens per hora i sentit a totes les línies mencionades. Ja en política, repassem que avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. Per ara, la participació a les eleccions és del 37,25% a les dues, 3 punts per sobre que els dels comicis del 2022. I les en parlem de salut, ja que les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contacte d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar negatiu a la segona PCR practicada avui. Ja en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets ahir dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a la ciutat de Barcelona. I seguim en aquesta plana i també amb un tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, on un home de 30 anys ha estat detingut. L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets. Per sort, en aquest cas, no s'ha de lamentar cap víctima ni directa ni mortal. I en cultura, l'onzena edició de la Fira de Videojocs Clàssics de Retro Barcelona ha tornat a ser un èxit i ha batut el rècord d'assistents, amb 9.000 visitants. L'esdeveniment ha disposat de més espai que mai, amb fins a 400 punts de jocs retros per jugar-hi i originals. I parlem, en aquest cas, d'esports, on greu accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El cerverí està conscient i ha estat evacuat en ambulància del Gran Premi de Catalunya, que se celebra precisament aquest cap de setmana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va bé, segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes del març el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. I un apunt en mobilitat, ja que la incidència de la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona, del qual us informàvem fa una hora, s'ha resolt. Però es mantenen retards de fins a 25 minuts a l'R4 de Rodalies i de 15 minuts a la R1. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. La participació a les eleccions d'Andalusia és del 37,25% a les dues, un 3,01% més que en els comicis del 2022. I parlem, en aquest cas, de les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contactes d'antivirus, que podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar avui negatiu a la segona PCR. I ens anem també encara en salut i en aquest cas en accessibilitat, ja que el Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona denuncia que només l'1% dels edificis residencials de la demarcació ofereixen un recorregut completament accessible des del carrer fins a l'interior dels habitatges. Des de Tarragona Ràdio ens explica Miguel González.
2: La dada s'extreu de l'informe L'accessibilitat a Espanya i Europa, elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Segons el Col·legi, tot i que Catalunya té una de les ràtios d'ascensors més altes d'Europa, això no garanteix que els edificis siguin accessibles. Molts immobles continuen presentant esglaons a l'entrada, desnivells, portes estretes o recorreguts interiors que impedeixen un ús autònom i segur. El membre del Gabinet Tècnic del Col·legi Oficial de l'Arquitectura de Tarragona, Ramon Rebollo, remarca que el debat afecta especialment la gent gran, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, però també qualsevol ciutadà que en algun moment de la vida pugui necessitar un entorn adaptat.
3: La inversió dels diners, arribar a un acord de la comunitat, ara ja cada vegada és més fàcil. Afortunadament la llei ha canviat, la llei de la propietat horitzontal i el codi d'accessibilitat, i cada vegada va ser més fàcil poder fer aquestes obres, però costa molt.
2: Abans de març de 2027, alguns edificis i locals hauran d'incorporar millores més importants d'accessibilitat.
1: I un últim punt en esports, accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. Està conscient i ha estat evacuat en ambulància. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant aquests comptes, serien els quarts aprovats en aquesta dècada. I s'ha finalitzat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme marcat per l'accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El Gran Premi se l'ha endut Gian Antonio, seguit de Joan Mir i Aldeguer. I per ara, certes complicacions precisament al voltant d'aquest circuit de Montmeló, on connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim encara diverses vies afectades amb retencions a l'entorn del circuit de Catalunya, després del Gran Premi de MotoGP. De moment, sobretot en el cas de la C35, és on s'acumula més volum de trànsit entre Parets i Granollers en els dos sentits de la marxa, però també les vies locals del voltant, com la BV5003 o també la BP5002. Així també la C17, amb uns 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Parets en sentit sud, de fet ja des de Lliçà de Vall fins a Parets, més aviat uns 3-4 en sentit sud. A banda d'aquesta zona, amb aquesta afluència de vehicles, en principi la resta no hi ha grans complicacions, si bé és cert que hi ha punts amb intensitat a la C58, per exemple, a Montcada-Reixac en sentit Barcelona, la mateixa autopista AP7 a Barberà en sentit sud i també alguns punts de l'autopista AP7 a la zona de Sant Sadurní en sentit nord. Si més no, de moment, com dèiem, sense més dificultats. És tot, bona tarda.
1: I en successos, l'home que va sortir de la presó de Ponent a mitjans del mes d'abril i del qual el centre penitenciari alertava del risc de reincidir, ha tornat a ingressar de nou al centre penitenciari. Així ho ha acordat el jutjat de Guàrdia de Lleida després que l'intern hagi passat a disposició judicial aquest diumenge per un intent de robatori amb violència en un supermercat. I seguim en plana de successos, ja que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona. També hi ha hagut un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat, aquest cop sense cap víctima, on un home de 30 anys ha estat detingut. I en cultura, el ple de l'Ajuntament de Berga s'ha reunit aquest diumenge al matí en sessió extraordinària per celebrar la Patum d'aquest any. A les 12 en punt, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar a tota la ciutat que la festa serà del 2 al 7 de juny. I ràpidament en esports, penúltima jornada de primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tellà. Fa ja més d'un parell d'hores ha acabat el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme i en aquests moments es mantenen algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen al trànsit habitual de diumenge a la tarda. Connectem al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora destaquem encara diferents punts amb aturades, de moment sobretot el que és la sortida del circuit de Catalunya, del Gran Premi de Montmeló. De moment, en el cas de la C-17 es manté lentitud amb retencions en un tram encara destacable entre Lliçà de Vall i Parets, tot plegat en sentit sud, en sentit Barcelona. També a aquesta hora hi ha molta intensitat i lentitud de trànsit en aquest tram de Montmeló, de Vilanova del Vallès, Montornès, en el cas de l'autopista AP-7 i en sentit sud, en part també pel retorn de diumenge tarda de cap de setmana. A banda, al voltant del circuit, també la C-35 es manté molt carregada entre Parets i Granollers i les vies locals del voltant, com és la BV-5003 i la BP-5002. A la resta de punts, destacar l'autopista C-32, autopista La Maresma, queda una mica de lentitud, un parell de quilòmetres a l'altura de Mataró, on hi ha hagut un accident, ara ja tots els carrils oberts en sentit sud, i la C-60, amb la connexió amb aquesta autopista C-32, va aturada en uns 2-3 quilòmetres a l'altura d'Argentona. Destacarem també la C-58 amb problemes a l'inici de sortida per un vehicle variat a l'altura de Torrebaró. Hi ha cues entre el Nus i aquest punt que afecten també l'entrada per la Pota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. I, per últim, destacar el tram de Vilafranca del Penedès de l'autopista AP-7, ara ja sí, amb lentitud aturades a aquesta zona en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i l'inici de setmana. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Amb molta puntualitat els ruixats han arribat al migdia, sobretot pel Pirineu i Prepirineu, i a mesura que han anat passant la tarda també han arribat a les comarques de Girona, espetegant amb intensitat. Tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda on les temperatures han sobrepassat els 25 graus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats quedaran restringits sobretot a les comarques de la Catalunya central, i demà a primeres hores del matí de dilluns tindrem ruixats que quedaran ubicats sobre tota la Costa Daurada. A partir de mig matí apareixeran ruixats i inconexos aïllats sobretot al prelitoral central, i a la tarda els ruixats més destacats quedaran concentrats sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Marc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

For example, did you ever want to go one place?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
2: La línia de Ripoll Ripollès-Girona doncs, ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que doncs, coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat doncs, de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències doncs, hi són i la puntualitat doncs, és el màxim decorada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
1: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
2: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem doncs, que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continua havent encara ara, i precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que el Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i per extensió al seu tram doncs, de tota la R3.
1: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i la Tour de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència es redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8:10, quan abans ho feia a les 12:07 de la mitjanit.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 euros i d'aquests diners, els consistoris n'aportaven uns 30.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les dues llargues fileres de contenidors de residus nous a l'entrada de Camprodon, just a darrere de la benzinera, delaten que l'Ajuntament té previst canviar-los tots durant aquest mes de maig. Allà n'hi ha uns 130, mentre que ja se n'han repartit alguns pel poble. L'alcalde Xavier Guitart, del PSC, va aprofitar per explicar-ho al darrer ple després del punt, aprovat per unanimitat, de la delegació de competències en matèria de recollida de residus al Consell Comarcal, que va començar el juliol del 2023 i s'allargarà fins al 2029, quan finalitza el contracte. Fins ara, els contenidors eren de càrrega bilateral i passen a ser de ganxo després de l'arribada dels nous camions. El municipi té un total de 34 àrees de contenidors i el 90% es mantindran al mateix lloc. Hi haurà una gran novetat, sentim a l'alcalde.
2: Totes les àrees seran complertes. Les àrees que ara mateix estan, o amb un de rebuig i un d'orgànic, o el de rebuig tot sol, o dos de rebuig, totes aquestes àrees s'eliminen, totes. No quedarà cap més àrea que no sigui complerta amb tots els contenidors. Això només ens passa, si no vaig equivocat, a la zona del Maristany i en un punt de la plaça Quatre Cases.
1: Això significa que totes les àrees tindran almenys 5 contenidors i en alguns casos algun més si es detecta que hi ha molt volum d'escombraries. Totes les àrees soterrades s'eliminaran i hi haurà petits canvis com l'àrea de Roca Bruna, que es mou del centre del nucli urbà fins a l'entrada. També es modifica la ubicació dels del carrer Nou que passen a l'entrada a petició dels veïns i perquè el camió no hagi de maniobrar. S'eliminarà la del Pavelló Vell i a la colònia Estabanell també hi haurà un canvi important.
2: A la colònia sí que canvien de costat, els fiquem després del camp de futbol a la zona de la nau, on hi ha l'herba de la nau, perquè els veïns no hagin de travessar la carretera. Tots sabem la perillositat de la carretera, tots els veïns estan per l'altre costat i per tant el que fem és adequar en aquella zona verda, perquè ens entenguem, a la zona verda de la nau, allà adequem una entrada perquè els contenidors vagin per allà i el camió en reculli per dins la nau. A més, la idea que tenim allà és acabar-ho habilitant com a pàrquing per als veïns de la colònia, 15 cotxes i llavors a més hi hauria l'àrea.
1: Un cop s'hagin polit els detalls, s'enviarà una carta amb un plànol de les ubicacions als veïns. Pel que fa a la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, que en funcionaran amb targeta, encara caldrà esperar.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle Can de Manolenc, el casino de Can de Bànol torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de 2 anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a 5 sals o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut 5 concessionaris, però 4 es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro de Junts explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
3: Diria que va ser amb l'alcalde Joan Manso. Ja van parlar amb l'ACA i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar 1 metre cúbic hora, 100 litres hora pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi 1.5 metres, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 centímetres d'aigua que va circulant lentament.
1: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella enderrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
3: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la, i van venir sense que ho sapiguéssim i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: Que estem pendents de la sentència definitiva que ens permeti a l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i de poc a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despertar prendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim l'equip d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim també la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, Festa Major, però bé, en tot cas encara queden molts mesos. Podem ser a temps de reconduir la situació.
1: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i sereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc.

0: titulars, comencem parlant d'hoquei patins i és que el Vilassana és bicampió de Copa de la Reina.
1: Les lleidatanes han sorprès el Telecable a Gijón per 1-3 i revaliden el títol de Copa aconseguit l'any passat. Un doblet d'Aina Florenza i un altre gol de Lucia Guado al tram final han sentenciat la final del costat del Vilassana, que aixeca així el seu quart trofeu de la història del club. L'equip de Lluís Rodero començarà diumenge vinent a casa les semifinals del play-off de Lliga davant el Palau al millor de 3 partits.
0: En futbol, aquesta hora, Espanyol i Girona ha jugat la permanència.
1: Des de les 7, els blanquiblaus visiten un rival directe, l'Osasuna, buscant un triomf que certifiqui la salvació de moment, descans, i el partit que va decantant-se pel club blanquiblau 0-1 i també pel que fa al Girona, juga al camp de l'Atlètic de Madrid i també intentant allunyar-se del descens. Per ara, 1-0 guanya l'Atlètic de Madrid al Girona. I pel que fa al Barça, rep el Betis a 1/4 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Altra banda, l'Ona Sant Adrià agafa un bon avantatge.
1: Les adrianenques han derrotat la Reial Societat B per 4-1 i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a Primera Federació Femenina. Berta Doltra, Andrea Cano i doblet de Julià Maillo en temps afegit encarrilen la final per al filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donostia.
0: I a Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: A les semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina, que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, el Badalona fa un pas de gegant per passar de ronda amb un triomf per 0-2 al camp de l'Hospi en el partit d'anada. I en l'altra semifinal, que ha acabat fa uns minuts, Vilanova 0, Cornellà 1.
0: Witty. 6 minuts ara mateix, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora del vespre, bàsicament centrant-nos en dues coses. En futbol, primera divisió, penúltima jornada en joc als partits tant del Girona com de l'Espanyol.
1: Doncs sí, de moment el partit que enfronta l'Atlético de Madrid davant el Girona acaba de començar tot just. La segona meitat, 1-0 guanya l'Atlético de Madrid, que s'ha avançat al minut 21 amb un gol de Lukman. I pel que fa als blanquiblaus, van guanyant també 0-1 al camp de l'Osasuna, on s'ha avançat al minut 27 amb un gol de Carlos Romero.
0: Doncs el Girona i l'Espanyol juguen ara mateix a 1/4 serà el torn del Barça, que rep el Betis, i ens sembla que l'alineació ja està confirmada, Eric.
1: Tenim alineació confirmada: Ignasi, Joan García, porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Vinga, passem un momentet per veure com va l'inici de la segona meitat del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid. Girona FM, a Pau Villafanya, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs de moment el Girona atacant en aquests primers minuts de la segona meitat. Com dèieu, en una primera meitat on el Girona ha estat dominador, ha tingut ocasions, però li ha tornat a faltar efectivitat, i el gol de Lukman de moment que penalitza els de Mitchell, que està també pendent dels altres resultats, dels altres partits. Si acabés tot com està ara, tot i així, dependria d'ell mateix a l'última jornada, però encara queda molt per dir. Esperem al Metropolitano, on ja escalfava fa pocs minuts Estuani, i veurem si acaba sortint a la segona meitat.
0: Doncs a veure què és el que passa en aquesta zona baixa ara mateix. Mira, l'Ells està guanyant, el Llevant ha marcat, i compte perquè amb el gol del Llevant ara mateix el Girona tornaria a caure al descens, perquè recordem que el Llevant i el Mallorca, els dos equips que estaven en descens, estan jugant entre ells, estaven 0-0, però ha marcat el conjunt valencianista, i compte perquè amb aquest gol ara mateix el Girona tornaria a caure a la zona de descens. I a tot això també estem pendents a aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet, del partit del Barça, que ha començat fa uns minutets.
1: Primer quart de partit, resten gairebé 6 minuts per acabar el primer quart. La Laguna Tenerife 7, Barça 15.

0: En joc amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 8 i 8, pràcticament 8 i 9 minuts del vespre. Comencem aquesta edició de l'Enjoc, com sempre, com cada dissabte, cada diumenge de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui obrim el programa amb hoquei patins, i és que tenim un equip català que s'ha proclamat avui campió de la Copa de la Reina, és el Vila-sana.
2: Telecable 1, Vila-sana 3.
1: Doncs dos gols, en aquest cas d'Aina Florenza i un altre de Luchi Agudo, al tram final del partit. Han sentenciat aquesta final davant del Telecable a Gijón, per tant, el Vila-sana, que ha aconseguit guanyar aquesta final, quan compta perquè marca l'Osasuna davant de l'Espanyol, empat al conjunt de Pamplona ara mateix, primers instants de la segona meitat, i ha marcat, crec que és Víctor Muñoz, efectivament, el gol de l'empat per l'Osasuna, per tant, l'Osasuna 1, Espanyol 1. Com dèiem, a la Copa de la Reina d'hoquei patins, el Vila-sana ha guanyat 1-3 a la pista del Telecable, segona Copa de la Reina consecutiva per al conjunt lleidatà, que es treu el mal regust de boca per la Champions, que van caure eliminades ara fa uns dies, en aquest cas davant del Fraga. La gran protagonista, com dèiem, avui en aquesta final, Aina Florenza, que ha marcat dos gols i ha estat escollida millor jugadora de la final. La saludem a aquesta hora del vespre. Aina, felicitats, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Moltes felicitats per aquest títol, segon de consecutiu, 3-1 davant del Telecable a Gijón. Per tant, molt de mèrit aquesta victòria.
3: Sí, la veritat que sí, que hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és una cosa que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip doncs, ha respost molt bé.
1: La veritat és que podem dir que ha estat una competició en general molt completa, perquè vau eliminar el Fraga, que era la vostra bèstia negra, podríem dir. No era un camí gens fàcil, però heu completat una Copa de la Reina pràcticament perfecta.
3: Sí, jo crec que sí, no només el Fraga a les semis, sinó també el Manlleu a quarts, que també va ser un partit molt complicat, i també avui el Gijón, no? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip pues, també ha fet molt bons partits.
1: Quines han estat les claus avui per superar el Gijón a casa seva?
3: Bé, jo crec que era creure'ns que podíem guanyar-les tot i que ella juguessin a casa, fer el nostre joc que hem fet sempre i ser nosaltres i complir amb nosaltres. Jo crec que al final és el que hem fet.
1: Segurament la feina mental, podem dir, deu haver estat el més important després de, suposo que la decepció a la Champions d'ara fa uns dies, no?
3: Sí, al final perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip pues, tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
1: Avui dos gols i trofeu a la millor jugadora, suposo que també contenta, no, per això?
3: Sí, jo crec que sí, totes aquestes coses sempre sumen, però molt contenta per haver guanyat aquesta copa.
1: Déu-n'hi-do la temporada, la primera temporada aquí a Vila-sana que estàs fent, se t'està donant molt bé la feina golejadora i la feina de tot el que aportes a l'equip, no? Com t'estàs sentint en aquest any?
3: Bé, jo crec que està sent un any molt complet, que també és el primer any d'adaptació i de molts canvis, però que en general crec que l'equip també està en una molt bona dinàmica i que també doncs estem molt contentes per com estan en tot.
1: Bon reforç moral també de cara a la Lliga, perquè comenceu ja en una setmaneta al play-off, no?
3: Sí, comencem el diumenge el primer partit contra el Palau. També en tenim moltes ganes perquè ara mateix a l'haver quedat primeres de la Lliga regular també ens afavoreix el factor pista i també molt contentes per això. Intentarem doncs, anar també per la Lliga.
1: Quina llàstima que aquest Vila-sana Palau no s'hagi pogut donar en una hipotètica final, no?
3: Bueno, al final els resultats van com van, no? I haver quedat primeres i les quartes s'ha pues, donat així el creuament. Però bé, serà si passem, si Déu vol, contra el Gijón o contra el Fraga.
1: Molt bé. Escolta'm, Aina, no sé si teniu previstes celebracions d'aquesta copa o us espereu que acabi la Lliga?
3: Bé, jo crec que costa molt guanyar, no? I que avui en dia cada vegada és més complicat i que crec que els títols s'han de celebrar de la manera que sigui i que ara ens estarem dos dies com celebrarem la Copa, no? I que després sí que ja ficarem el focus en el play-off.
1: Molt bé, doncs ben merescuda aquesta Copa i aquestes celebracions que vindran aquests pròxims dies amb aquest Vila-sana, amb l'Aina Florenç avui fent 2 gols en aquesta final, 3-1 davant del Telecable. Aina, moltíssimes felicitats. Gràcies. I a celebrar-ho com us mereixeu.
3: Gràcies.

0: 8 i 14 minuts, vinga, anem a obrir ja la pàgina del futbol. Parlem de la primera divisió amb aquesta penúltima jornada, amb el Girona i l'Espanyol jugant-se ara mateix la permanència.
1: I dos partits que van gairebé per a ells en temps, perquè han començat a la mateixa hora. L'Atlético de Madrid guanya 1-0 al Girona amb gol de Lukman, i tot just l'Espanyol acaba de fer el segon gol al Sadar al camp de l'Osasuna. Osasuna 1, Espanyol 2, minut 55 de partit.
0: Sí, bona jugada per la dreta, la centrada a l'àrea petita, i allà la que sap Quique García, doncs un autèntic especialista en aquest tipus d'acció, que a la mitja volta ha fet l'1-2, per tant, torna a avançar-se l'Espanyol pocs minuts després que patés l'Osasuna, per tant, bon cop moral per al conjunt blanc i blau. I com dèiem, el Barça començarà doncs d'aquí una horeta el seu partit davant del Betis amb aquesta alineació que comentàvem abans.
1: Doncs sí, el Futbol Club Barcelona, que sortirà amb l'alineació, ara te la dic, l'estic buscant un momentet, sisplau.
0: Vale, vale, tranquil. Doncs,
1: aquí la tinc, vinga, Ignasi. Mira, endavant. Joan García porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Doncs 11 jugadors triats per Hansi Flick per intentar aconseguir el ple de victòries a casa. El Barça guanya tots els seus partits com a local en aquesta lliga i avui vol arrodonir-ho amb un triomf en l'últim partit de Lewandowski al Camp Nou. En el comiat del jugador polonès, ahir ho confirmava, que deixarà el club blaugrana després d'aquestes temporades plenes d'èxits i de molts gols. Hansi Flick, el tècnic del conjunt alemany, feia referència a les dues coses, a la possible rècord i també a l'adeu de Lewandowski.
2: Tothom necessita objectius i aquesta és una gran fita. Volem acabar la temporada havent guanyat tots els partits de casa. Sabem que juguem contra un equip fantàstic que ha tingut molta estabilitat els últims anys. Tenen grans jugadors amb molta qualitat individual que poden decidir partits. No és fàcil jugar contra ells i ho vam comprovar la temporada passada, però estem molt animats i volem guanyar.
3: We're in a good mood and we want to win tomorrow. He deserved it.
2: Lewandowski serà titular perquè l'afició el pugui acomiadar com es mereix. La pròxima temporada ja veurem què passarà. Estem mirant el mercat, però no hi ha res fet. Tenim temps.
0: Vinga, doncs a les 8 i 17 minuts ens posem a parlar també de la Copa de la Reina, i és que ahir el Barça es va proclamar campió novament d'aquest títol.
1: Barça 3, Atlètic de Madrid 1.
0: Doncs la 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera de consecutiva, continua de moment el ple de títols aquesta temporada, com a mínim el ple de competicions domèstiques amb la Lliga, amb la Copa, amb la Supercopa, i el dissabte vinent doncs el Barça, que buscarà ja arrodonir-ho amb la final de Champions davant de l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez a Oslo a les 6 de la tarda i amb pantalla gegant a la plaça de les Glòries a Barcelona per seguir aquest partit. Ahir, victòria 3-1 amb els gols de Clàudia Pina, d'Esme Brooks i de Salma Parayuelo. Una victòria que deixava aquestes sensacions al tècnic del Barça, Pere Romeu, i a una de les golejadores, Clàudia Pina.
4: Hem tingut una entrada al partit molt bona, crec que hem fet una primera part russant l'excel·lència a nivell d'ocasions, a nivell de gols, a nivell d'evitar els seus contraatacs, que ja amb això eren molt perilloses. Hem iniciat molt i molt bé la segona part, tenim diverses ocasions i ens han fet el gol. Per un moment elles ens volien venir a buscar i nosaltres crec que hem corregit moltes coses respecte al partit del Bayern, que ens vam posar 4-1 i va ser una segona part on ens van jugar molt a camp propi. Crec que avui hem solucionat moltes coses. A part de l'ocasió, a part del gol, elles no han tingut quasi ocasions, ho hem controlat bé, hem jugat molt a camp rival. Crec que el total del partit, sabent que és una final i que no només s'ha de jugar bé sinó que s'ha de competir, crec que les dues coses, la balança és super, super positiva.
5: Com sempre dic, intento ajudar l'equip al màxim, com sigui, ha sigut en forma de gols durant, dius, les quatre finals, contenta, però bueno, al final és el que et dic, sempre intento jugar de la mateixa manera i bueno, he pogut aportar d'aquesta manera.
0: Doncs el vestidor que se centra ja en aquesta final de Champions que dèiem del pròxim dissabte davant l'Olímpic de Lió, i al respecte d'aquest partit, això és el que diuen també el tècnic i Clàudia Pina.
4: Sí, me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva. Es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso un ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotras. Y a nivel físico, yo creo que el equipo está bien. Esta temporada creo que hemos rotado bastante. La gente, todo el mundo ha estado, aparte de las lesiones durante la temporada, como tienen todos los equipos, creo que todo el mundo ha estado muy, muy, muy activo, muy presente, con buenos minutos, y el equipo, juegue quien juegue, creo que está en un buen pico, en un buen momento.
5: La segunda parte no ha sido buena del equipo, creo que somos conscientes todas. Por suerte, habíamos hecho una gran primera parte, hemos metido 3 goles y eso nos ha hecho irnos con esa ventaja, pero bueno, creo que se nos ha ido un poco el control del partido. Ellas también han venido un poco más arriba en la segunda al ir perdiendo, y bueno, creo que es algo que supongo que trabajaremos esta semana, por si nos pasara el sábado, pues saberlo llevar de otra manera. Y creo que el equipo en ese sentido también tiene que aprender a que igual no siempre tenemos que jugar bonito desde atrás y a veces ser un poco más prácticas para que simplemente el rival te haga menos daño.
0: I que important, 8 i 20, la victòria avui de l'Ona Sant Adrià en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina en el partit d'anada de la gran final.
1: Ona Sant Adrià 4, Reial Societat B 1.
0: Doncs molt bona victòria, amb un golaç de fora l'àrea de Berta Doltra, un altre d'Andrea Cano rematant una jugada per banda dreta i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit, que ha encarrilat aquesta

0: Berta Doltra inaugurava el marcador amb un potent xut des de fora de l'àrea, que va sorprendre la portera basca. La golejadora ens explica com ha estat la seqüència del gol.
1: Doncs he vist la portera adelantada i dic, ho haig de provar. Jo als entrenos ja a vegades ho provo perquè és un xut que ningú s'espera i doncs ha funcionat.
0: Després del descans, l'Ona Sant Adrià ha mantingut el control de joc i Andrea Cano ha ampliat diferències amb el 2-0. Quan el partit semblava encarrilat, la Reial Societat B ha retallat distàncies en una de les poques arribades en perill. Ja en el temps afegit, Júlia Maillo, amb un doblet providencial, ha sentenciat el partit amb el 4-1 definitiu. Tot i la victòria, l'entrenador Miqui Oye ja pensa en el partit de tornada.
2: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
0: El partit de tornada es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Terres Basques, on l'Ona Sant Adrià buscarà confirmar la classificació.
3: I a la primera federació masculina, el Sabadell no podrà ser campió i haurà de jugar al play-off. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Rècord d'assistència a la nova Creu Alta amb gairebé 11.000 persones des del nou aforament de data de 2011. I decepció majúscula ahir a l'estadi perquè el Sabadell va ser incapaç de puntuar contra l'Antequera i s'ha quedat sense opcions matemàtiques de lluitar per l'ascens directe. El campió ja és l'Eldense, que sí que va fer la feina en el duel directe contra l'Atlético Madrileño amb un punt de polèmica i va beneficiar-se per poder ser campió ja a falta d'una jornada d'aquesta relliscada del Sabadell contra un Antequera que simplement es jugava la Copa del Rei, un premi menor. El partit va ser estrany a la primera meitat. Samu Pérez, el porter canari dels malaguenys, va treure un parell de mans realment molt bones. Les millors arribades dins d'un partit prou tancat eren arlequinades, però a la represa acabava d'entrar des de la banqueta al descans Oussama Chit en un desajustament defensiu sabadellenc. Va fer l'únic gol del partit, l'únic gol de la nit, de manera molt matinera perquè només havien passat 13 segons des de l'inici de la segona meitat. Després va ser un voler i no poder constant per part de l'equip de Ferran Costa. Ho va intentar per totes les vies, afegint molts davanters al camp, però la veritat és que estava negat i al final va acabar claudicant en el que és tot just la segona derrota de tota la temporada com a local. No podrà ser per la via directa, haurà de ser pel camí llarg i després de saber-ho, el tècnic Ferran Costa feia aquesta reflexió.
5: Agrair a la nostra gent doncs, com s'han mobilitzat, però ho porto dient tota la temporada, no ho diré avui perquè haguem estat més, és que durant tota la temporada ha sigut algo espectacular. Evidentment ens sap molt greu doncs, el resultat del partit perquè bueno, hagués sigut doncs, el guió perfecte, però ja està. O sigui, al final hi ha una realitat i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions i nosaltres en les darreres jornades doncs, hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren doncs, que encara estem verds per aquesta lluita i ho dic amb tota l'honestedat del món i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip. O sigui, felicitar abans de res el campió, un campió merescut que ha fet molt bé les coses, un equip fet i pensat per això i nosaltres hem arribat a falta de dues jornades amb la il·lusió de poder anar a l'últim partit de Lliga lluitant-ho. Avui és un dia fotut, evidentment, que ens deixa dolor, ràbia, frustració i cadascú ho ha de pair a la seva manera. El que sentim ara ens ho hem de guardar perquè és benzina per dilluns ficar-nos a treballar i penso que viure aquest moment fotut ens acosta a bons moments.
4: Pendents ara de dos temes. El primer, Tarassona, la última jornada. Esperàvem lluitar pel títol de Lliga. Finalment, allà haurà d'intentar rubricar el Sabadell la segona plaça al subcampionat, que és un premi menor, però que pot tenir el seu valor perquè el factor camp sempre seria a favor en el play-off i després també en cas d'empat seria el Sabadell qui superaria les eliminatòries. Pot ser segon o pot ser tercer, la lluita serà amb l'Atlético Madrileño i també mirant ja de reull l'altre grup per veure qui serà el primer rival a les semifinals del playoff just la setmana després de visitar el Tarazona.
3: Doncs vinga, continuar guanyant l'Espanyol 1-2 estaria salvat ara mateix amb la combinació de resultats. El Girona perdent 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid cauria a plaça de descens ara mateix, però

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
8: Mira los comentarios.
9: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
10: La pizza está brutal. 5 estrellas.
11: ¡Guay!
10: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
12: Internet és increïble, Jeff. És superútil, però a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
13: No puedo estar aquí.
14: ¿Por qué no vemos una película?
15: Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
16: No se

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a Enjoy. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9:15 del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de la primera federació masculina, on ja hem repassat la derrota ahir del Sabadell davant l'Antequera 0-1, que fa que ja matemàticament el conjunt arlequinat no pugui ser campió. Ja ho ha estat l'Eldense. I per tant, el Sabadell, de moment segon a la classificació, jugarà l'última jornada al camp del Tarazona. Aguantar, garantir aquesta segona posició que té ara mateix i que teòricament li garantiria un encreuament de play-off una mica més senzill o no tan complicat, perquè jugaria contra el cinquè de l'altre grup. Un Sabadell que, com diem, jugarà a Tarazona i si guanyés li podria fer un favor al Nàstic, i és que Nàstic ahir va sortir del descens i va condemnar l'equip aragonès, està un punt per sobre el conjunt tarragoní, gràcies a la victòria 2-1 sobre l'Europa, en un partit en què s'havia avançat amb un gol de Baselga. Jordi Cano, qui si no, amb el seu 20è gol de la temporada, havia empatat per l'Europa abans del descans. A la segona meitat l'Europa va pressionar, va tenir bones ocasions, i quan tenia el partit dominat semblava que s'endurien un punt cada un dels dos equips, però al final, al minut 89, un penal discutidíssim va servir perquè Àlex Jiménez fes el gol de la victòria del Nàstic 2-1, que, com dèiem, fa que el Nàstic surti de la posició de descens, depengui de si mateix en l'última jornada al camp de l'Hèrcules per aconseguir la permanència, i l'Europa continua cinquè, perquè els seus rivals a la lluita pel play-off, Cartagena i Algeciras, van perdre també els seus partits i, per tant, dependrà també de si mateix en l'últim dia davant de l'Ibiza per aconseguir el premi del play-off. Però en qualsevol cas, importantíssima la victòria del Nàstic. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
2: Bona nit. El Nàstic al final ha guanyat a última hora i de penal, un resultat perfecte per un Nàstic de Tarragona, 2-1 davant de l'Europa, que li permet dependre d'ell mateix per salvar la categoria. Dissabte vinent el recupera davant de l'Hèrcules. Com dèiem, 2-1 ha guanyat el Nàstic amb un penal minut 88 que ha transformat Àlex Jiménez. Àlex, bona nit.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo ha ido el penalti? El árbitro ha revisado la jugada, lo ha dado y tú inmediatamente has cogido el balón porque sabías que lo tenías que marcar, tenías confianza.
3: Sí, estaba mentalizado, sabía que tocaba eso, sabía que había que tirar de ese carácter, y al final, pues bueno, estar mentalizado de que va a ir bien, que va a ir adentro, y esa victoria para el equipo que ha sabido muy bien.
2: La nota negativa, tu expulsión a última hora, decías que había sido involuntaria la entrada.
3: Sí, como te digo, yo voy con todo, como es mi personalidad en el campo, lo doy todo por el Nasty, me resbalo, yo creo que se ve en la imagen y todo el mundo lo puede ver, y así lo ha decidido el árbitro, pues bueno, a respetarlo.
2: ¿Cómo ha ido la celebración de este gol? En euforia, abrazos entre los jugadores. ¿Eres consciente que ha podido ser el gol de la salvación? Y si crees que a nivel personal un poco premia tu capacidad de trabajo, tu labor.
3: Sí, yo creo que estoy trabajando mucho. En los dos años que estoy aquí he trabajado muchísimo, y como te he dicho antes, egoístamente creo que lo merecía, y también lo merecía el equipo, por supuesto, y ha sido una ilusión muy grande.
2: Y delante de más de 9.000 personas, hoy la afición no ha vuelto a fallar. Y eso que no se le ponen bien las cosas, porque el Nastic no estaba sacando buenos resultados.
3: No, la afición nunca nos falla. La afición siempre está con nosotros. Un día más se puede ver la situación en la que estamos. Ellos son nuestro mayor motor, ese extra que nos dan, y agradecerle a ellos todo.
2: Gracias, Alex.
3: Gracias a vosotros.
2: Doncs l'Àlex Jiménez, el futbolista d'Àguiles, que es perdrà, si no passa el contrari, al partit de dissabte vinent, 6:45 de la tarda, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules. El Nàstic ara amb 46 punts a la classificació, sortint d'aquesta zona de descens, per tant dependrà de la seva victòria que mantingui la categoria una altra temporada. És tot. Bona nit.
1: Gràcies, Tere. I també dependrà de si mateix, com dèiem, l'Europa, malgrat aquesta derrota. Si guanya a casa a Can Dragó l'Ibiza en l'última jornada, doncs ja seria equip de play-off automàticament en aquesta primera històrica temporada a primera federació masculina. Si no, dependria del que faci el Cartagena, que rep el Betis Deportivo, que també es juga a la permanència, I també l'Algeciras, que en aquest cas va al camp de l'Atlético Madrileño, un dels camps més complicats de la categoria. En qualsevol cas, després del partit se li preguntava al tècnic, a Dai Benítez, precisament per la jugada polèmica de la jornada, aquest penal al minut 89, discutidíssim, que va significar la victòria del Nàstic davant l'Europa. Això deia a Dai Benítez.
4: L'he vist a trompicons, igual que l'ha vist l'àrbitre. L'àrbitre m'ha vingut a dir que ha pitat penal pel gest. No ho entenc, tampoc, no sé si ho heu vist, que al final, quan després del penal ha vingut a donar-me explicacions, i això no ho havia vist mai tampoc. Haig de veure bé l'acció i jo crec que ve d'un rebot, això és l'únic que m'ha semblat, que venia d'un rebot, però no ho puc dir. El que m'ha semblat raro és el de després. Si en el cas que no fos penals estaria bastant cabrejat perquè ens treu una opció molt important per la setmana que ve. La setmana que ve nosaltres guanyant, com cada partit que hem de guanyar, però la setmana que ve guanyant un partit aconseguiríem entrar en un playoff històric per l'Europa, i si no pita penal i quedem empats, hagués sigut amb empatar, si hauríem de fer menys del que plantegem cada setmana com per portar l'Europa a un playoff a segona divisió, que seria històric, i això em cabrejaria moltíssim. Moltíssim, perquè costa molt arribar aquí, costa molt la feina, i com que no sé si a l'altra àrea hagués pitat penal, no ho sé. I fora d'aquest partit ja passat, espero que el Nàstic la setmana que ve se pugui salvar, sense més. Guanyarem la setmana que ve i farem història.
1: Vinga, i qui intentava pujar en aquesta primera federació masculina era el Reus Redis. Ahir va jugar la tornada de les semifinals del playoff d'ascens i no hi va haver sort, ha caigut eliminat.
5: Ourense 2, Reus 1.
1: Havien empatat 0-0 a Reus, per tant, el conjunt roig i negre, doncs, que diu adéu, una temporada molt bona. En què en la primera temporada en aquesta segona federació masculina doncs han arribat a jugar al playoff per intentar pujar. El tècnic Marc Carrasco deia això del partit d'ahir.
6: Sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el playoff, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran. I bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos. I bé, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
1: Doncs ben orgullós el tècnic del Reus Redis, amb qui parlàvem ahir en aquest programa. Li vam preguntar també per aquesta llavor que està deixant el seu equip en aquestes temporades que porta a la banqueta, en què ha anat acumulant ascensos i en què està aconseguint novament arrelar i aconseguir el vincle emocional amb l'afició del Reus.
6: Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori, i res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: I el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits d'anada de la primera eliminatòria, els hem viscut els dos a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals, i ens ha deixat aquests marcadors.
5: L'Hospitalet 0, Badalona 2, Vilanova i la Geltrú 0, Cornellà 1.
1: Doncs doble victòria visitant, en aquest cas el Badalona per 0-2 davant de l'Hospi, en un partit que ha tingut de tot. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
7: Bona tarda. El Badalona ha fet un passe gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació. Els escapulats s'han imposat per 0-2. Aquest, evidentment, és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part ha estat controlada íntegrament per part del conjunt de Mikel Azparren. Toni Larrosa ha transformat un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1, un marcador amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, els escapulats han continuat dominant la situació, però, curiosament, quan el conjunt local s'ha quedat en 10 jugadors per expulsió per doble groga del migcampista Aguza, ha estat quan el partit ha canviat. L'Hospi, amb molta rauxa, ha generat tres grans ocasions per empatar el partit, però entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria han impedit el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, ha decretat el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada ha beneficiat el Badalona, que en el temps afegit ha marcat un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Al final del partit, el tècnic Mikel Azparren ho ha valorat així.
8: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de, a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
7: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar l'eliminatòria.
1: Doncs de la banda del conjunt riberenc, en aquesta transmissió televisiva a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat a un dels seus jugadors, Ramon Marimón.
9: Bueno, el penal no el veig, potser que sigui clar, però bueno, hi ha moltes decisions que no les acabo d'entendre. Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no? Que li llancin un matxero al línier. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant. I què vols que et digui? Fotuts, però ens queda la tornada. Sabem que un 2-0 és complicat, però tenim la confiança de que ho podem fer. N'hem tingut moltes aquest any que no ens han acabat de sortir, però ara és el nostre moment i encara queda la tornada.
1: Doncs queda la tornada en aquest Hospi 0 Badalona 2 i també en el Vilanova 0 Cornellà 1. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: El Cornellà agafa avantatge en la primera eliminatòria de la fase de play-off d'ascens a segona federació. Els dignes i Sanabra han guanyat 0-1 al municipal dels alumnes obrers. Han derrotat un club de futbol Vilanova que ho ha intentat de totes les maneres possibles però que no ha pogut batre Isaac Vila. El Cornellà ha plantejat un partit molt defensiu amb dues línies gairebé al davant de la seva àrea i on intentava no concedir res i la recepta li ha sortit a les mil meravelles perquè el club de futbol Vilanova ha tingut molt poquetes ocasions. A més, en un partit que semblava destinat al 0-0, en l'única vegada que el Cornellà ha creuat al mig del camp, una centrada de Marc Fernández ha picat en el cap de Samba i s'ha acabat enverinant fins a superar a Àlex Sanz. Per tant, el Cornellà fins i tot s'ha acabat enduent aquest 0-1 parcial, que plana el camí, un camí que s'haurà de resoldre la setmana vinent, el partit de tornada a Cornellà del Llobregat el diumenge a les 12. Un Vilanova, com dèiem, desesperat per les pèrdues constants de temps d'un Cornellà que no proposava res, però que amb prou feina ha pogut intentar provar sort davant d'un Isaac Vila que no ha tingut problemes. Un xut de Joan Reventós que ha acabat fregant el pal i un parell d'aproximacions, però cap rematada clara, ha estat l'únic bagatge d'un conjunt, el de Genís San Pietro, que haurà de seguir millorant, que era el millor local de tota la categoria i que aquest respecte li ha acabat costant aquesta versió avui més contemplativa d'un Cornellà que ara defensarà la renda.
1: Doncs a la transmit televisiva també, a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem el jugador local, el jugador del Vilanova, Albert Selma, i del costat del Cornellà, Marc Fernández.
11: Sí, bueno, és un play-off, la gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada, i bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que... un mal refugi, mira, cap a dins, bueno... A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Intentant no desesperar-nos i a fotre gols. Molto longo, no?
12: Jo crec que és l'equip que millor juga la pilota, i bueno, sabíem la dificultat que tenia i bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però bueno, encara queda la volta i això és molt difícil.
1: Tres quarts de nou de la nit, continuem a l'enjoc i és moment d'analitzar l'última jornada de la Lliga Elite. Per fi tenim ja els dos equips que han pujat, els quatre que faran el play-off i els quatre que baixen. Els marcadors, últims marcadors de la jornada de Lliga regular de Lliga Elite són aquests.
5: Sant Joan Atlètic Montcada 2, Prat 0. Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0. Poble Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0. Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. Horta 3, Vilafranca 2, Rubí 3, Sabadell B 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Manlleu 2, Valls 1.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Sant Joan Montcada acaba campió, puja a tercera, també puja a tercera el segon, que és el Martinenc, 7 anys després torna a categoria estatal del futbol masculí, és el segon ascens consecutiu, per cert, per al conjunt del Guinardó. El play-off el faran d'una banda Poble de Mafumet contra Rubí i Prat contra Sant Mauro. El Castelldefels al final va perdre la plaça de play-off a l'últim partit. I a la zona baixa, l'Horta es va salvar miraculosament amb un gol al minut 92, de manera que baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Com dèiem, el Sant Joan Montcada acaba com a campió després d'una bona victòria davant del Prat per 2-0, que ens explicava així ahir el davanter i ahir golejador Òscar Muñoz.
13: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
1: Doncs festa grossa Sant Joan Montcada, a la Montcada i Reixac, per aquest ascens amb campionat a més del Sant Joan Montcada. I també festa al Guinardó, en aquest cas a Sant Just, perquè és on jugava el Martinenc, 0-0, un punt que ja li valia al conjunt dels Diables Vermells, del Guinardó, per aconseguir l'ascens, un ascens sentit per a jugadors de la casa, que porten molts anys a l'equip, tal i com deien a BTV, jugadors com Dani Suárez i Adrià Saro.
14: Un partit difícil, però bueno, el puntet el necessitàvem cap a dins i cap a tercera. Sí, a sobre jo de petit, que venia al camp sempre a animar, i bueno, volia tornar a portar-lo on havia d'estar i ho hem aconseguit. Sí. Escoleta, jo me porto ja com 19 anys ja, quasi. Que no sé, és que orgull, molta felicitat i ara l'any que ve a veure, a disfrutar-ho ja.
15: Eufòric perquè és un treball de moltes jornades, jo diria que inclús de més d'un any. Portem 3 anys ara amb el míster amb aquest projecte i bueno, complet això, jo que porto aquí 18 temporades des de nen venint a veure els partits, crec que és una alegria que no es pot descriure. És molt difícil d'explicar, és molt difícil. Al final tothom somia en arribar al futbol professional, no? Però jo des de ben petit he viscut aquest club, l'hem amat i al final això és un somni més que qualsevol altra cosa. De fet, des d'aquí m'agradaria reivindicar, no?, el nostre futbol base. Avui aquí som 8, 9, 10 jugadors que han estat al futbol base del club i crec que això s'ha de reivindicar perquè al final és una de les claus també de l'èxit que ens ha portat avui. Hauria sigut la cirereta del pastís, però bueno, amb reptes tan complicats com el que hem aconseguit avui no hi ha res que ho faci menys important. Per tant, donar l'enhorabona també al campió, però nosaltres ens ho prenem com si fos un campionat.
1: I qui no ha pogut pujar directe és la Poble de Mafumet, va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, de manera que el conjunt tarragoní haurà de jugar al play-off contra el Rubí. Això deia del costat local Xavi Vilagut.
16: I amb una gran acció brillant de cabeça s'ha arribat al gol, que ens ha donat, doncs bé, abans del descans, doncs, una mica de tranquil·litat i el rival ja ha tingut que encarar el partit diferent a la segona part, arriscant molt. I en aquestes hem tingut crec que dues o tres situacions molt i molt clares que no hem sabut fer. Crec que la segona part hem estat del tot bé, ens cremava molt la pilota, també doncs, l'ambient, la situació, el que ens hi jugàvem tots ha fet també una mica que no siguéssim nosaltres en quant al nostre joc, però bé, al final crec que els jugadors han competit, han defensat bé la pilota aturada i aconseguim una victòria que crec que ens pot donar confiança a guanyar aquí a casa de cara al play-off i a seguir.
1: I qui farà play-off també, de fet jugarà contra la Pobla de Mafumet, és el Rubí. En aquest cas va guanyar el Sabadell B i va aconseguir aquesta última plaça de play-off que quedava pendent. En Blai Martí del costat del Rubí, marcava estany del Sabadell B, analitzaven aquí, així aquest partit.
17: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presti em van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquils que farem play-off i aquí estem, farem play-off. I el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
1: I doble decepció al Castelldefels Júpiter 0-1, perquè el Castelldefels es va quedar sense play-off i el Júpiter va descendir. Miguel Motoso, tècnic del Castelldefels, Juanjo García, el del Júpiter.
18: No, el treball a l'equip no li puc dir res, al final els nois s'ho han deixat tot, crec que al final dels últims minuts hi havia jugadors amb un cansanci important degut a l'esforç que havien fet. Al final és futbol i el futbol et posa cadascú al seu lloc i jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip doncs no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al playoff.
19: Han de fer que nosaltres i la gent del Júpiter se'n vagi al llit amb la consciència tranquil·la de que hem donat el màxim, parlem del partit, i al final no ha pogut ser doncs almenys acomiadar la temporada amb una victòria. Però bueno, això és el futbol. O sigui, igual que ens ha condemnat durant la temporada molts partits que hem tingut en ocasions molt clars, sobretot els darrers 5 partits que hem sigut superiors al rival amb la qüestió d'accions i no ho ha aconseguit. Avui és el dia que potser amb aquesta segona part, com tu ben dius, teníem més opcions, però aquest esport és el que té.
1: I el Manlleu es va salvar guanyant el Valls en l'últim partit. Joel Puntiu celebrava així.
20: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés. Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia. Sí, no hagués tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
1: 8:52, vinga, parlarem ara de futbol sala, que ens queden pocs minutets. Primera masculina, última jornada, amb aquests marcadors.
21: Oparrulo Ferrol 6, Barça 6, Indústria Santa Coloma 4, Jaén 4.
1: Doncs el Barça, que jugarà davant del Valdepeñas als quarts de final del play-off, primer partit el 29 de maig al Palau Blaugrana, després d'aquest empat i el títol de campió de Lliga regular, tot plegat ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
22: La Lliga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente, hacía años que el Barça no ganaba la Lliga regular. Creo que hemos hecho una Lliga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Luca Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles y que no fuera soso y aburrido.
1: I l'Indústria Santa Coloma, que es queda sense el premi del play-off amb un gol als últims instants, que el va condemnar a l'últim partit per al tècnic Xavi Closas.
23: Creo que hemos hecho un temporadón y nos han faltado 2 segundos. A 2 segundos del partido teníamos el play-off y al final pues no ha podido ser, pero hemos de estar orgullosos de lo que hemos conseguido, de cómo lo hemos conseguido y de una vez, sobre todo hoy la primera parte, ha sido una primera parte buenísima, aparte jugando de tú a Jaén, jugando con el manejo del balón y teniendo oportunidades claras. La segunda, evidentemente, nos ha costado muchísimo porque ellos achuchaban mucho en situaciones de uno contra uno con el pívot, pero bueno, la pena porque hemos tenido ahí a 7 segundos, hemos tenido creo que era el 3-5, ahí hubiésemos matado el partido, pero bueno, orgullosos, felicitar a la afición, ha sido un 10.
1: I a la primera femenina, 28a jornada amb aquests marcadors.
21: Penyes Plugues 2, Alcantarilla 1, Les Corts Ubae 1, Ourense 3.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Penyes-Plugues manté les opcions de poder ser, en aquest cas, de salvar-se, doncs perquè està a 3 punts de la salvació. Anem ràpidament cap al Metropolitano perquè acaba el partit al Girona, Girona FM, a Pau Villafañer.
0: Doncs sí, acaba el partit i acaba amb aquesta derrota del Girona per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid amb el gol de Lugman a la primera meitat. I amb la sensació que el Girona, això sí, a la segona meitat ha baixat molt el ritme i no ha estat el mateix que a la primera. En tot cas, un resultat que, si tot acaba com està ara mateix, deixa el Girona depenent d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi, però això sí, obligat a guanyar a l'Elx per seguir un any més a primera divisió.
1: Sí, perquè ara l'Elx està guanyant el seu partit, està 2 punts per sobre i, per tant, el Girona ha de guanyar sí o sí a Montilivi per salvar-se, perquè ara mateix ha caigut a la zona de descens. Gràcies, Pau, fins ara.
0: Fins ara.
1: Doncs a tot això, l'Espanyol, a punt d'acabar el seu partit, continua guanyant 1-2, per tant, a punt d'aconseguir la permanència matemàtica al conjunt blanc i blau. A tot això, en aquesta zona baixa, el Llevant està guanyant 2-0 al Mallorca, per tant, doncs com dèiem, el Girona és l'equip ara mateix que marcaria les posicions de descens amb 40 punts, 2 menys que l'Elx, per tant ha de guanyar sí o sí. I acaba el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, l'Espanyol està salvat, ha guanyat 1-2 amb els gols de Romero i de Quique García, i per tant l'Espanyol ara mateix 11 amb 45 punts, 5 punts per sobre del Girona, queda un partit, per tant el conjunt blanquiblau continuarà una temporada més a la primera divisió. El Girona s'ho haurà de jugar tot a casa, a Montilivi, davant de l'Elx, amb l'únic resultat que li valdrà, que és la victòria. Si empata, evidentment, també en aquest cas descendria. Vinga, notícies de les 9, 9 i 3, més esports aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bifidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita, com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis, com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempeh, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi, o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors, una edició que, si bé s'era patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants, aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
4: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos de les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
3: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de 10 aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vinga, notícia d'última hora. L'Espanyol se salva, el Girona dependrà de si mateix.
1: Els blanquiblaus han guanyat l'Osasuna per 1-2 amb gols de Romero i Quique García i certifiquen la salvació matemàtica. El Girona, per la seva part, ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i només li valdrà guanyar l'Elche a Montilivi a l'última jornada pel salvar-se i també en el duel directe per evitar el descens. El Barça rep el Betis a 9:15 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant també el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Pel que fa al bàsquet, la penya salta a Madrid i el Lleida se salva.
1: Els badalonins han derrotat el Real Madrid per 81-89 i es classifiquen virtualment per als play-offs pel títol amb un gran Ricky Rubio que ha fet 27 de valoració. El Barça, per la seva part, juga aquesta hora a Tenerife i el Lleida ha aconseguit la salvació amb un triomf per 75-72 sobre el Gran Canària gràcies a un triple de Bateman a 6 segons del final. El Baxi Manresa va derrotar el Saragossa per 101-83 i el Girona va caure a la pista del Breogán per 95-76.
0: D'altra banda, l'ascens a hoquei lliga masculina en suspens.
1: El Manlleu va aconseguir dissabte el títol i l'ascens en el grup nord de l'hoquei lliga plata gràcies al triomf per 3-5 a la pista del Jolaseta i a la derrota del Lloret per 4-7 sobre el Mataró. El president del club salvatà, Joshua Pérez, confirma que impugnaran aquesta derrota per l'alineació indeguda del porter mataroní, Sergi Graner. En espera de com es resolgui, Lloret i Vilafranca jugarien els play-offs per a un altre bitllet de l'hoquei lliga masculina.
0: I el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas al play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala.
1: Els blaugranes, campions de la Lliga regular, s'enfrontaran als manxecs en els quarts de final del play-off al millor de 3 partits. El primer serà divendres 29 al Palau Blaugrana. Indústria Santa Coloma, per la seva part, s'acomiada de la temporada amb un empat a 4 amb el Jaén, que els deixa fora del play-off. Un partit que va suposar el comiat del tècnic Xavi Closas, jugadors claus com Pubill, Pucci o Leandriño, o també Vicenç García, president, durant 51 anys.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts. Anem a parlar de bàsquet i en aquest cas de la Lliga ACB, on a aquesta hora, per cert, el Barça continua jugant el seu partit a Tenerife.
1: I el partit de Tenerife, que li van bé les coses al Barça, eh? Laguna Tenerife 53, Barça 66, quan queden 4 minuts per acabar el tercer quart.
0: Doncs de moment guanyen el Barça en un diumenge que ha anat força bé. De fet, una jornada que ha anat força bé, només una derrota dels equips catalans fins ara.
1: Real Madrid 81, Joventut 89, Lleida 75, Gran Canària 72, Manresa 101, Saragossa 83, Breogán 95, Girona 76.
0: Doncs la penya ha saltat Madrid, ha guanyat amb un gran Ricky Rubio i doncs ha aconseguit 6 anys després en Lliga Regular, feia 3 anys, això sí que també ho havia fet a semifinals de la Lliga ACB, però feia 6 anys en Lliga Regular que no guanyava la penya a la pista del Real Madrid, a la pista del líder, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. El Joventut ha guanyat el camp del Madrid 81-89, aprofitant que el conjunt blanc està pensant totalment en les semifinals de l'Eurolliga que jugarà divendres contra el València a Atenes. El conjunt verd-negre no ha fet una bona primera part, on els blancs han anat per davant, han arribat a guanyar 10, però després, gràcies a Ricky Rubio, que ha estat espectacular amb 21 punts i 27 de valoració, amb Michael Rusic multiplicant-se en el joc interior, i sobretot, un Cameron Hunt, el tram final decisiu amb 9 punts, ha acabat d'enduent-se la victòria. Ante Tomic subratllava la importància del partit, tot i que ell no havia jugat perquè està lesionat.
3: Impresionante, muy bien. Hemos jugado muy bien. Concentrados durante todo el partido, aunque a media parte no hemos creído suficiente, pero durante segunda parte hemos crecido en el juego, en mentalidad también, y al final... una victòria superimportant.
2: Precisament, de Tomic ha parlat Dani Miret al final del partit, perquè, com que no podrà jugar en tota la temporada, assegura el tècnic verd i negre que el club està buscant un fitxatge temporal.
4: Estem buscant i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi.
2: El pròxim partit del Joventut, pràcticament amb el play-off ja a la butxaca, serà dimecres a la pista del Tenerife, un rival directe. Un partit que es va ajornar el cap de setmana passat perquè els canaris jugaven la Final Four de la FIBA Champions League.
0: Doncs, a banda d'aquesta victòria de la penya a la pista del Real Madrid, l'altra gran notícia del diumenge, la salvació del Lleida, 75-72, ha guanyat el Gran Canària, un partit que havia començat molt bé, que ha arribat a guanyar de més de 20 punts. El Gran Canària ho ha capgirat i al final, en un final molt, molt igualat, estava el partit 72-72, última possessió per la Lleida i Bateman, qui si no s'ha cascat un triple per guanyar 75-72 i donar-li la victòria i la salvació matemàtica a Lleida. Per tant, l'any vinent, novament, tindrem 5 equips catalans a la Lliga ACB. Una molt bona notícia que analitzava així després en roda de premsa el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra.
5: Una victòria que ens permet estar un any més a la ACB, ho hem tornat a fer, no? I hem d'estar super, super contents per a poder disfrutar un any més de la Lliga ACB aquí. El partit, jo crec que la primera part, hem fet una primera part a nivell defensiu molt, molt bona, molt, molt bona, i després en la segona part jo crec que els primers minuts pues, no han estat dolents, però sí que és cert que ells en un escenari on no tenien res a perdre han pujat una miqueta el nivell defensiu, han tirat de qualitat individual, no? Perquè en tenen moltíssima, no? Jo només veia els canvis que feien i són jugadors de primeríssim nivell i bueno, han començat a remuntar-nos, ens ha entrat una mica el pànic perquè teníem una diferència que hem vist que ens l'anaven reduint fins a ficar-se ells per davant, però bueno, l'equip ha sigut capaç d'afrontar el cop que estàvem tenint per acabar sumant una victòria importantíssima i bueno, l'hem sumat.
0: Doncs felicitats també al Lleida per aquesta salvació, per aquesta permanència. Ja l'havia aconseguit prèviament el Manresa, que ahir va aprofitar per guanyar, i amb espectacle davant del Saragossa, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els de Diego Campo van signar un partit rodó i molt coral on fins a 7 jugadors van superar els 10 crèdits de valoració, una dada que demostra el gran joc col·lectiu dels manresans. Els baixencs van agafar el timó del maig des del salt inicial, tot i que el Saragossa mantenia el pols en els primers minuts, arribant a la mitja part amb un ajustat 46-41. A la represa va arribar el moment clau de l'enfrontament, una sortida fulgurant dels vermells va disparar l'avantatge fins als 20 punts amb el 66-46. Tot i que els aragonesos van respondre amb un parcial de 0-12, els homes d'Ocampo no es van posar nerviosos i van tancar el tercer període amb un còmode 71-58. En l'últim quart, la solidesa local i l'efectivitat de Reyes amb 17 punts i Obasohan amb 15 van acabar de segellar el triomf. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, explicava les claus de la victòria.
7: És més fàcil si tens a tots. I avui és dels primers dies que tenim a tots. La veritat és difícil perquè ara de repent els jugadors juguen menys minuts, totes aquesta educació s'ha perdut una miqueta, però crec que hem entès molt bé que la clau és jugar menys minuts i molta qualitat.
6: Ara els manresans són onzens a la Lliga ACB i la propera cita dels vegencs serà dissabte a les 8 del vespre a la complicada pista del Dreamland Gran Canària.
0: I l'única derrota de la jornada d'equips catalans, la del Girona, a la pista del Breogán, un duel directe per plaça europea. Moncho Fernández, tècnic gironí.
8: Y yo creo que entramos muy bien al partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto, y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local, y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver. Sí.

0: Vinga, més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria, derrota del GEC.
1: Lleó 83, GEC 67.
0: Doncs haurà de remuntar 16 punts en el partit de tornada, complicat. Doncs aquesta complicada l'eliminatòria per al conjunt gironí. I a la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic, ahir es van jugar un parell de partits que a més vam poder veure a través de la xarxa Més i a les televisions locals també.
1: Vic 75, Mollet 78, Mollerussa 82, Navas 67.
0: Doncs el Mollet es va imposar a Vic, Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Bona tarda. El DM Grup Mollet va superar ahir per un ajustat 75 a 78 al Club Bàsquet Vic Universitat de Vic en un maig igualadíssim i que es va decidir al final pel major encert dels vallesans. El maig va començar amb un Mollet més efectiu que es va posar 0-6 de sortida per tancar el primer quart 17-21 per davant. El Vic va recuperar però no es va poder posar mai per davant i el quart va acabar amb empat per un 37-41 pel Mollet al descans. El tercer període, amb més errades i tensió, va caure pels locals que van arribar amb un 55-55 a falta de 10 minuts i amb tot per decidir. Una mostra de la igualtat constant és que la màxima diferència pels locals en tot el partit va ser de només 3 punts, mentre que pels vallesans va ser de 7. En el darrer període es va mantenir la igualtat, amb el Vic fallant 3 tirs lliures consecutius quan portava un 67-64 a favor, amb 5 minuts per jugar-se. A un minut pel final i 70-73, el Vic va tenir possessió per empatar, però no va encertar i el Mollet es va posar 71-77. L'empenta final dels locals només va servir per ajustar el marcador fins al 75-78 final. Josep Maria Marçà, entrenador del Mollet.
3: Bueno, jo crec que és un bon partit de detall, que al final s'ha de... Bueno, jo crec que la nostra veterania a vegades és un hàndicap, però nosaltres amb poca renda, si sabíem que si arribàvem vius al final era quan teníem opcions i és el que hem fet, no? El Vic és un equipàs, però nosaltres menys el dia de la Lliga Catalana estàs els 3 dies sense portar el partit on volíem nosaltres. Però bueno, quan guanyes de 3 pot guanyar qualsevol. I ara, doncs, el premi, anirem a fases i com sempre he dit en aquestes eliminatòries som un equip perillós, 3 dies seguits no crec que podem, el format no ens ajuda, però bueno, si algun equip ho pot fer és aquest.
2: L'altra cara de la moneda era Joan Ereza, el tècnic local, emocionat i amb llàgrimes als ulls com la majoria de jugadors, comentava el fatídic desenllaç i confirmava que no continuarà a la banqueta la temporada vinent per decisió pròpia.
4: Bueno, t'han faltat encert, no? Al final hem tirat triples molt sols que acostumem a ficar, a tirar dos, i no hem tingut l'encert. Hem lluitat, hem jugat les nostres cartes, hem comès errors, però normal, teníem davant un bon equip, que ha fet molt bon partit, i als moments finals ha estat més encertat, no? Res, i al final és un d'aquests partits de... Tots els dos volem guanyar, no? I és de Carau Creu i ens han guanyat. Hem tingut aquest encert d'un parell de triples al final, nosaltres no. Jo és la meva... T'espereixo del Vic i així ho tinc ahir. Ja ho comunicarem, però bé, realment tinc molta gratitud al club, a la gent... He estat com a casa i ha sigut l'hòstia.
2: El Lila Jai, amb 15 punts i 5 rebots, va ser el més valorat del maig, ben acompanyat per David Vidal, que jugava el seu darrer partit, autor de 17 punts i 9 rebots. Pel Mollet, més coral, Marzo, Belver, Pagès i Rodríguez van anotar 13 punts. Ara els molletencs disputaran, d'aquí a 2 setmanes, la fase d'ascens a segona federació, on, com diu el seu tècnic, el format de 3 partits gairebé seguits no els afavoreix.
0: Doncs el Mollet que passa, i passa també el Mollerussa, que va guanyar amb molta diferència al Navàs i, per tant, continua endavant. Havia estat campió, recordem, i va perdre l'eliminatòria de campions. Després del partit, escoltàvem del costat del Mollerussa Martí Duc.
5: És un premi enorme, que el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria. Però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents. Home, ja que hem arribat aquí intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat perquè jugarem contra 3 equips més que seran d'un gran nivell i bueno, hem d'anar... Pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot.
0: I del costat del Navas, aquesta era la lectura que feia Marc Bataller.
6: Bueno, nosaltres sabíem que era un partit difícil, fora de casa, que tant amb el sisè jugador, però bueno, crec que ha hagut un moment del partit que ens han dominat el rebot i ens han tallat el nostre ritme de joc i bueno, aquí s'ha decidit una mica el partit. Al principi de temporada hi havia gent que parlava de nosaltres sobre el tema de l'equip, eren pocs jugadors molt, molt nous, un equip nou, i la veritat que no tinc res més a dir, que estic orgullós d'aquest equip i que tard o d'hora se'ns donarà.
0: Vinga, són les 9 i 19 minuts, vinga, que l'actualitat mana i hem d'anar primer a la sala de premsa del Sadar, on Manolo González analitza ja la victòria per 1-2 que dona la salvació a l'Espanyol.
7: Molt, molt content, perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
8: I s'ha vist això, no? Que al final hem passat 18 jornades analitzant què ens passava, esto, l'otro, ens han passat moltes coses, però que al final, doncs, quan ens hem tret aquesta cosa mental de pensar que no sabíem guanyar, que ens havíem oblidat, i ho havíem fet molt bé la primera volta, però ens havíem oblidat del camí, i ara doncs s'ha demostrat que l'equip ha tornat a fer-ho.
7: Sí, perquè al final ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones, que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que al contrari, nosaltres, jo he dit sempre, al vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent, al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, els podem agradar uns més, altres menys, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Doncs Manolo González, ben feliç i ben cofoi per aquesta victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, que fa que l'Espanyol ja estigui salvat matemàticament. No està salvat, i de fet no depèn de si mateix el Girona, mare meva com està la zona baixa, eh? Sevilla i Alavés 43 punts, Osasuna i Elx 42, i amb 40, Llevant, Mallorca i Girona, el Mallorca i el Girona ara mateix en zona de descens.

0: nosaltres mateixos de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessiten a tothom, perfecte. És l'últim partit a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest d'aquest tipus i un mes final per fer història i continuar a primera divisió.
1: Xavi.
2: Hola, Michel. Amb la jornada com ha quedat dissabte vinent, si no canvien, tu vas dir l'altre dia que era el partit més important de la història del club, suposo que ara pensem que és aquest dissabte, i què esperes dels teus jugadors i també de la gent de Montilivi? Què n'esperes aquest dissabte?
0: El que hem fet fins ara, donar tot per un objectiu que és molt difícil per molts equips, ho hem vist, i la classificació ha fet que estiguin en aquesta posició ara mateix, però depenent de tu mateix és clau.
3: Dentro y fuera de la pista.
4: Doncs és Michel a la sala de premsa de la Metropolitano després d'aquesta derrota 1-0 davant l'Atlètic de Madrid, que fa que hagi de guanyar l'Elche l'última setmana i està ben pendent del que facin els rivals directes.
5: En joc amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, 9 i 24 minuts. Anem a començar a parlar de waterpolo, que tenim molta teca. Champions femenina. Es van jugar els quarts de final de partits de tornada i ja tenim dos equips catalans classificats per a la final a 4 després d'aquests marcadors.
6: Roma 10, Mataró 12. Buliacmeni 14, Sant Andreu 15. Olympiacos 10, Sabadell 8.
4: Doncs el Sabadell queda fora. Feia 4 anys seguits que jugava a la final a 4, s'ha quedat fora, però seguiran a Mataró i Sant Andreu en una final a 4 que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semifinal serà el Ferencváros hongarès, on per cert jugarà la rubinenca Bea Ortiz, i el Mataró jugarà bitllet per la final contra l'Olympiacos grec. Per tant, hi hauria opció de que hi hagués una final catalana. El Sant Andreu, que defensarà el títol després d'una victòria molt patida als penals, però molt treballada a la piscina del Buliacmeni, que ens analitzava així ahir el seu tècnic Javi Aznar.
7: Al final el que importa en aquests partits és la classificació, però és una classificació especial. Crec que davant de les circumstàncies que hem tingut durant el partit, aquesta victòria crec que és molt important pels ànims, per l'autoestima, i crec que arribem a aquest tram de la temporada amb un plus d'il·lusió per tot el que ha costat arribar-hi. Per tant, molt content, molt orgullós. Crec que aquestes noies s'ho mereixen tot, sempre ho dic, i avui més que mai, perquè la veritat és que dels pitjors partits que hem tingut en contra, amb totes les circumstàncies. Per tant, molt content i molt orgullós, com deia, i tant de bo que aquest partit ens serveixi per treure coratge i anar a la feina al fora per totes.
4: Doncs el Sant Andreu jugarà contra el Ferencváros, el Mataró contra l'Olympiacos després de guanyar per segona vegada a la Roma. Així analitzava la victòria Clara Cambrai.
8: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four. Ha sigut un partit complicat, però ens esperàvem. Les dues primeres parts crec que ens ha costat una mica entrar en partit, però estàvem defensant molt bé, que és l'important, i és el que ens ha permès doncs, a la tercera part trencar-lo. No sé quin ha sigut el parcial, me l'he de mirar, però jo no sé si 4-5-1. I això ens ha permès ja, doncs, a l'últim quart poder-nos relaxar, que no és bo, però que segurament és el que ha passat, perquè hem acabat amb 10-12, però contentíssimes d'assolir aquesta tercera Final Four en 4 anys i anem a Malta per totes.
4: Doncs a per totes, el Mataró i el Sant Andreu en aquesta final a 4, com deien, que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. Vinga, ens aturarem 3 minutets. Encara parlarem de més waterpolo, perquè a l'Eurocup tindrem final catalana i moltes coses més aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop...

0: Sinfònica?
1: L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'en Titi, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom, i així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar, perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense que et mani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia. Ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?

0: La xarxa de comunicació local.
1: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
2: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'enjoc, darrera mitja hora del programa. Estàvem parlant de waterpolo europeu, havíem analitzat la Champions femenina amb aquesta final a 4 a Malta del 10 al 12 de juny, on tindrem el Sant Andreu, que defensa títol, i també el Mataró, ha caigut el Sabadell, i el bon moment de forma del waterpolo femení català queda refrendat també perquè a l'Eurocup femenina tindrem final catalana després de la doble victòria a domicili ahir a les semifinals en els partits de tornada.
3: Trieste 13, Barceloneta 14, Manna 4, Catalunya 11.
2: Doncs doble victòria del Barceloneta i del Catalunya, que jugaran entre si la final, una final anada i tornada, que jugarà el 27 de maig i el 3 de juny, primer a la piscina de Sant Sebastià i després a la piscina Sant Jordi. Una doble final, o una final catalana, amb una doble victòria a domicili, la del Barceloneta, déu-n'hi-do, 13-14 a la piscina del Trieste. Va ser molt batallada, molt patida, però al final un gran triomf per al conjunt de Xus Martín, a qui volem saludar. 9:31 minuts. Xus, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
2: Moltíssimes felicitats per aquesta victòria patida, però merescuda.
4: Sí, la veritat és que va ser un partit molt intens, molt dur, sabíem de la dificultat, després del partit d'anada amb l'empat que portàvem, i bueno, van estar patint fins al final, i al final, doncs, bueno, molt contents per la victòria i aquest passar a la final.
2: Per als que no vam poder veure en directe el partit, en què es va fonamentar aquest triomf tan treballat, 13-14?
4: Bueno, la veritat és que vam començar a perdre el marcador, vam estar patint moltes expulsions en contra, i sí que és cert que, bueno, vam mantindre el marcador ajustat gràcies al nostre atac. Vam estar molt encertades a les superioritats numèriques, i jo crec que això ens va donar la possibilitat d'estar amb igualtat al marcador, encara que el número d'exclusions portàvem a mitja part 9 exclusions en contra per 3 a favor. I és veritat que a la tercera part, doncs, bueno, van equilibrar una miqueta l'arbitratge, el tema d'exclusions, i ens va permetre agafar un avantatge en el marcador que vam aguantar fins al final.
2: Sí, aquest 11-14 que agafeu quan quedaven pocs minuts segurament va ser clau, tot i que elles al final no van llançar la tovallola en cap moment.
4: Sí, la veritat és que vam ficar 3 gols en 2 minuts i mig per jugar. Semblava que ja ho havien fet, però elles van aconseguir 2 gols molt ràpids amb els següents atacs, i això va fer que ens fiquessin amb un gol a sota, i bueno, amb l'última possessió d'elles vam poder defensar i recuperar la pilota amb 28 segons que quedava de possessió. Vaig demanar temps fort, l'objectiu era aguantar la pilota fins al final, i així va ser, i vam aconseguir la victòria.
2: Què significa pel Barceloneta aquesta primera final europea de la història? Hem insistit molt, no?, que era la primera participació, i que, per tant, a mesura que anàveu superant rondes, era en plan de dir, hòstia, compte que la Barceloneta està arribant molt lluny, però era la primera vegada.
4: Sí, per nosaltres la primera vegada que juguem a Europa, evidentment pel club és una cita històrica, i evidentment, doncs, bueno, quan vam arrencar la competició, doncs, teníem moltes ganes de jugar aquesta competició, d'arribar el més lluny possible, i evidentment, doncs, bueno, hem anat passant rondes, superant obstacles molt, molt difícils, com els quarts de finals contra el Pol·les Vies holandès, i guanyant fora de casa. En aquest cas també hem guanyat fora de casa, i bueno, l'equip ha crescut des de la principi de temporada fins ara, amb un equip jove, doncs, va agafant experiència a poc a poc amb aquest tipus de partits, i els ha donat, doncs, aquest pas a la final, que pel club és històric.
2: Clar, suposo que des del moment en què vas agafar el femení, una mica l'objectiu era aquest, no? Fer créixer el femení com en el seu dia ho vas fer amb el masculí.
4: Sí, evidentment, jo quan agafo aquest projecte, doncs, el club em demana, doncs, una miqueta fer créixer el que és la línia del femení, no només al primer equip, sinó en totes les categories inferiors. Comencem a treballar, ens la deixem a la temporada, i estem amb aquest punt de treball, pues, intentar fer a poc a poc de passos endavant, i la veritat que és que estem molt contents perquè, ja et dic, jugar a la segona temporada a una competició internacional, jugar a la final, i que a mica a mica, pues, el projecte es vagi consolidant, pues, això diu que estem fent bé la feina i, bueno, la idea és seguir creixent i aspirar a més coses més altes.
2: I la gran final contra el Catalunya, us coneixeu perfectíssimament.
4: Sí, la veritat és que al final, pues, una final catalana amb un rival que es coneixem molt bé, que la Lliga hem empatat els dos partits i hem guanyat a la tanda de penals, però saps el qual significa, bueno, que estarà una final molt igualadíssima i que segurament, pues, el playoff de la Lliga podem tornar-nos a trobar pel 5-6 lloc de la Lliga. O sigui, és que ara tenim 2-3 setmanes que podem acabar jugant 4 partits amb ella, o sigui que serà un final de temporada molt dur, amb un rival molt difícil, i, bueno, esperem que surti bé i que puguem treure i guanyar el que pretén títol pel club.
2: I els resultats parlen, eh? El waterpolo femení català està on fire, podem dir. O sigui, tenim el Sant Andreu i el Mataró a la final a 4 de la Champions. Llàstima el Sabadell, que aquest any no ha entrat. Vosaltres dos enfrontant-vos a la Eurocup. Es pot dir que el waterpolo català femení ara mateix està a l'elit d'Europa, no?
4: Sí, jo crec que ja tenim la millor lliga del món. Totes les jugadores a nivell internacional volen venir a jugar aquí a Espanya, i evidentment això anima, pues, a tots els clubs a fer una inversió, a millorar any tres anys, i evidentment, pues, que hagin dos seguits de la Final Four de la Champions i dos finalistes de l'Europa Cup, pues, bueno, diu molt del nivell que n'hi ha a la nostra lliga.
2: Doncs 27 de maig i 3 de juny. En dimecres seran els partits d'anada i tornada. Primer a la piscina Sant Sebastià, després a la piscina Sant Jordi, d'aquest Catalunya-Barceloneta. Què esperes d'aquesta final?
4: Doncs, pues, bueno, espero que sent aquí a casa, a Barcelona, amb dos equips catalans, pues, s'ompli la piscina, que hagi un bon grandíssim ambient. I, evidentment, pues, serà una finalíssima, que són dos partits, que és anada i tornada, i sapiguem, pues, bueno, després de superar aquestes dues limitacions que hem tingut, patint molt i pràcticament traient-les fora de casa, els dos partits, pues, bueno, esperem una eliminatòria molt igualada i que, bueno, esperem, pues, que surti bé com fet fins ara.
2: Doncs que es vegi un gran espectacle i, com s'acostuma a dir en aquest cas, que guanyi el millor, perquè en aquest cas, evidentment, amb dos equips catalans no ens decatarem per un o per l'altre. Xus, moltíssimes felicitats i a seguir fent créixer el waterpolo de casa nostra.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Doncs Xus Martín, ben content, el tècnic del Barceloneta, amb aquesta victòria 13-14 a la piscina del Trieste. Més senzill o còmode, podem dir, ho va tenir el Catalunya, que també venia amb un empat del partit d'anada. Semblava que tindria un partit complicat a Hongria, però va guanyar 4-11, molt bona defensa del conjunt gracienc, que entrena Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir en aquest programa.
5: Molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots. Teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat quasi gairebé la perfecció. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina, i supercontents, la veritat. Veníem, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat sinó amb el joc, pues la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
2: Vinga, 9:38 i més waterpolo, perquè també s'han disputat competicions domèstiques a la divisió d'honor masculina. D'una banda, segons partits de les semifinals, el millor de 3 amb aquests marcadors.
3: Barcelona 4, Sabadell 7. Terrassa 11, Barceloneta 17.
2: Doncs Barcelona i Sabadell hauran de jugar un tercer partit aquest pròxim dimarts per veure qui és el finalista que acompanyarà el Barceloneta, que ja és a la final, després de la victòria ahir 11-17 a la piscina del Terrassa. Guanya la sèrie el conjunt mariner per 0-2. Després del partit, això deien els tècnics Sergi Mora, el del Terrassa, Fran Fernández, el del Barceloneta.
6: Sens dubte, avui el primer que faré és felicitar l'equip. Crec que han encarat una setmana de playoff amb el primer partit perdut amb un gran equip. Han encarat aquesta última setmana sabent que podria ser l'última. Crec que ha sigut de les millors setmanes que hem fet durant la temporada. i a més el que els hi ha demanat, el que hem corregit del partit d'anada, crec que ens ha sortit bé, ho hem pogut corregir i estic encantat i molt, molt content pel partit que han fet. És felicitar l'equip.
7: Hemos estado un poco mejor, lo del pasado, el pasado partido fue un toque de atención, sabíamos que no podíamos venir aquí relajados, es verdad que también para los chicos es difícil porque tienen que jugar, jugamos el pasado miércoles, llevamos del lunes fuera de casa, es llegar, prácticamente no podemos entrenar, cambiar el chip, la fatiga, los viajes, no es fácil para ellos. Pero bueno, es nuestro trabajo, es la competición a este nivel, no nos podemos quejar. Tenemos que estar preparados para todo esto y para más si queremos ser realmente campeones de lo que queremos ser campeones. Y no me voy satisfecho del partido de hoy. Creo que hay jugadores que han dado un paso al frente, pero hay otros que siento que se me han quedado atrás.
2: I d'altra banda, divisió d'honor masculina, play-off per plaça europea. Ahir es van jugar a les semifinals els partits de tornada.
3: Mataró 19, Rubí 9. Sant Andreu 15, Echeide 12.
2: La final la jugaran Mataró i Sant Andreu. I el play-out de permanència, partits de tornada de semifinals. De fet, un partit que jugaven dos equips catalans.
3: Mediterrani 13, Catalunya 13.
2: I en aquest cas el Mediterrani ja al·ludeix al descens, també ho ha fet el Cavalla i per tant el Catalunya s'haurà de jugar a l'última plaça de permanència davant del Ciudad de Ceuta. Vinga, 9:41, parlem d'hoquei patins, hoquei lliga masculina, quarts de final en el playoff pel títol. S'han jugat ja els primers partits en aquestes sèries al millor de 3.
3: El partit que enfrontava Igualada i Voltregà aquest diumenge a les 6 de la tarda han arribat als penals on ha guanyat l'Igualada 1-0. Per la resta de partits, Calafell 1, Reus 8, Barça 2, Noia 1, Liceo 3, Lleida 2.
2: Doncs l'Igualada que agafa els penals d'avantatge en aquesta sèrie, també ho fa el Reus amb una victòria contundent a la pista del Calafell, i el Barça va haver de patir per guanyar 2-1 a la Noia, però va treure aquesta eliminatòria, aquest primer punt dels quarts de final, en un partit que analitzaven així Ricard Ares, el tècnic, i Eloi Cervera, també mirant al futur.
8: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa, hem encaixat un gol, diu molt del Xenxo i del Carles, per tant, seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
9: Sí, penso que venim també d'aquesta Champions una mica ressentits, tot i que amb les línies que són positives, vam ser allà, vam competir-ho tot, i l'equip es troba en un bon moment, molt sòlid, molt compacte, molt junt, i així hem de seguir fent-ho fins a final de temporada. Bé, sí, avui hem pogut fer un gol, la veritat que molt content, però bé, a seguir sumant a l'equip amb gols, amb assistències, amb defensa, amb el que faci falta.
2: I de la banda del Noia, aquesta era la lectura que en feia el tècnic, Carlos Cortijo.
10: Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones.
2: Doncs els segons partits de la sèrie el pròxim dissabte, a 12:45 el Noia Barça, a les 6 Lleida Liceo, a les 8 Voltregà Igualada i a les 9 Reus Calafell. I a l'hoquei Lliga Plata Grup Nord es jugava l'última jornada, ens va deixar aquests marcadors al Grup Nord.
3: GEC 5, Tordera 2, Companyia de Maria 3, El Picat 5, Lloret 4, Mataró 7, Dominicos 4, Vic 2, Jolaseta 3, Manlleu 5.
2: Doncs amb aquests resultats, el campionat pel Manlleu, 46 punts. El Lloret, que va perdre a casa davant del Mataró, perd la primera posició i perd l'ascens directe davant de la Manlleu. Però això queda en suspens. Per què? Perquè el Lloret doncs ja ha manifestat a través del seu president la intenció d'impugnar aquest partit davant del Mataró en considerar l'alineació indeguda, en aquest cas, del porter del conjunt mataroní, que no és un altre que el Sergi Graner. Això ens deia precisament el president del Lloret, la intenció d'impugnar, Josua Pérez.
11: Me n'adono que el porter, en Sergi Graner, constava en fitxa autonòmica, ¿vale? Segons la normativa i la circular que va passar a primers de mes a la Federació Espanyola, un porter en fitxa autonòmica no pot jugar amb més de 10 partits i clarament no es pot alinear si no té la fitxa corresponent a, en aquest cas, Hockey Plata. I bé, quan acaba el partit, protestem l'acte per alineació indeguda del porter i ara pues, hem fet l'escrit al Comitè de Competició de la Federació Espanyola demanant dues coses: una, que es doni per perdut el partit al Mataró per aquest fet, i l'altra, pues, sol·licitant l'ajornament de la primera jornada del play-off.
2: Doncs un play-off que, o bé Lloret o bé Manlleu, jugaran contra la Vilafranca, que és l'equip que ha acabat segon en el grup sud, que ens deixa els següents marcadors.
3: Sporting Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Girona 5, Alcobendas 6, Congrés 5, Olot 2.
2: Doncs amb aquests resultats Igualada bé queda campió, però com que no pot pujar, els rumors apunten a que vendria a la seva plaça el Caldes, que és un dels equips que ha baixat de l'hoquei Lliga Masculina. I el Vilafranca, com a segon, jugarà, ja veurem si contra el Lloret o contra el Manlleu, el segon de l'altre grup a la playoff per aconseguir l'altra plaça d'ascens. El tècnic del Vilafranca, Cito Expósito, ens deia això aquesta tarda.
12: Això fa que estiguem molt satisfets, doncs, d'haver arribat fins aquí amb una temporada, un any en què nosaltres doncs havia de ser una mica de traspàs, perquè incorporàvem entrenador, incorporàvem 6 peces noves a l'equip, vam tenir baixes inesperades d'última hora, i en aquest sentit, doncs bé, l'equip s'ha anat adaptant amb tot el que ens hem anat trobant. Insisteixo en que hem tingut algun altre entrebanc també en forma de lesió, i la veritat és que estem satisfets, creiem que l'equip ha anat de menys a més i que arribem a un bon punt per poder disputar el play-off, per competir amb l'equip de l'altre grup que s'acabi definint per nosaltres. I bé, confiança màxima i també amb ganes de disputar l'experiència i confiança plena en que tenim les nostres opcions, les nostres possibilitats, i que el nostre objectiu passa doncs per intentar ser l'Hockey Lliga l'any que ve.
2: Vinga, i parlem d'hoquei herba, divisió d'honor masculina. Arribem a la jornada número 21 i, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mamosa.
13: El Real Club de Polo s'emporta el derbi de la divisió d'honor masculina de hoquei davant l'Atlètic Terrassa. El conjunt de Ramon Sala ha demostrat la seva fortalesa tant en atac com en defensa i ha deixat el partit sentenciat abans de l'últim quart. Tot i així, el conjunt arenc amb un gol de Xavi Castelló ha pogut retallar distàncies, però novament, el bon atac del conjunt del Polo ha marcat distàncies i només el Terrassa ha pogut retallar aquest avantatge de 2 gols en el tram final. El club Egara ha perdut a casa davant el club de Campo i es queda sense Final Four a falta d'una jornada pel final del campionat. El conjunt d'Andrew Wilson ja pensa en la propera temporada i el club deportiu Terrassa està sent una de les revelacions de la temporada. Ha golejat per 0-4 a la Unió Deportiva Taburiente i s'apropa al grup capdavanter, tot i que recordem l'equip de Jordi Fitó ja no tenia res en joc, ja que acabarà en aquesta 6a posició.
2: Minut 28 al Camp Nou, s'avança el Barça, marca Rafinha de falta, Barça 1, Betis 0. Vinga, i volem saber també com ha anat la jornada número 21, però en aquest cas a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba, Miqui.
13: Un gol de Sofi Rogoski ha donat la final a 4 a l'Atlètic Terrassa al camp de la Unió Deportiva Taburiente. El conjunt de Sílvia Bonastre continua un any més entre les 4 millors de la Lliga. Un conjunt que també ha reformat la seva condició d'equip de Final Four és el club Egara, que s'ha emportat el derbi davant el Club Deportiu Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que haurà de patir encara per assolir la permanència. Recordem que està en zona de promoció per la permanència. Marta Grau ha donat la victòria a l'equip de Joan Vidal. Com dèiem, tant l'Atlètic Terrassa com Club Egara han confirmat la seva presència a la Final Four a falta d'una jornada per acabar el campionat.

0: El reportatge en joc.
1: El veterà atleta Ignasi Melo, de 72 anys, s'ha proclamat campió d'Europa de marxa en els 10 i 20 quilòmetres a Madeira, en la categoria M70. Amb més de 60 anys de trajectòria esportiva i més de 120.000 quilòmetres a les cames, Melo reivindica l'exercici físic com la millor medicina per mantenir la salut física i mental. Aquest és un reportatge de Toni Bravo, de Ràdio Rubí.
2: Ignasi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Això, a tu dels horts, no et ve de nou, eh?
3: No, em porto molts. He anat a bastants campionats internacionals, siguin europeus, siguin mundials, i la veritat és que m'ha anat molt bé.
2: A quina edat tens?
3: Doncs ara 72, a punt de 73.
2: 72 i vas recollir dos ors individuals, els 10 quilòmetres, els 20 quilòmetres, i dos de la selecció espanyola també.
3: Sí, sí, correcte. Per exemple, en aquest cas, a Madeira, en marxa, doncs, de la meva categoria érem els 25, diguem, millors d'Europa, i, bueno, vaig quedar el primer amb les dues proves que es feien, els 10 quilòmetres i els 20. L'esport és una pràctica que jo crec que l'hauríem de fer tots durant tota la vida, a la mida de les possibilitats, perquè és un exercici que va molt bé.
4: Y ahí lo tenemos, y ahí viene, ahí llega.
2: I t'has tornat, ho podríem dir, un viciat dels beneficis de l'esport, d'aquella dopamina, de tots aquells efectes positius que et dona el cos, i et dius, escolta, és que no, jo no, això no ho puc deixar, no?
3: Absolutament correcte. Vull dir, la pràctica de l'esport, evidentment, genera un tipus d'hormones, la dopamina i altres que generen un benestar, generen una felicitat, que això. Però en els moments durs, jo recordo que a vegades arribava a les 9 del vespre cansat i amb molts problemes al cap, i li deia a la meva dona, ostres, estic molt cansat, saps què? Surto a córrer. I la meva dona no ho entenia, diu, no em dius que estàs cansat. Diu, sí, sí, però és que necessito sortir, necessito alliberar-me, cremar una mica tot aquest estrès per estar més relaxat, i evidentment em anava molt bé. I després dormia perfecte i l'endemà, doncs, tornem-hi.
2: Tu has estat de baixa alguna vegada?
3: No, mai. Mai. Jo he estat treballant 40 anys, no he agafat mai la baixa, i inclús aquests moments no prenc cap medicació, pràcticament no estic mai malalt.
5: Be happy. Look at me, I'm happy.
3: Per millorar l'estat físic i l'estat mental.
2: ...35 medalles, potser més, individuals als campionats europeus i mundials, atleta espanyola amb més rècords màster, amb un total de 20, crec, en diferents categories, el millor màster català de l'any en 4 ocasions, també.
3: A campionats mundials, ara l'últim va ser fa 3 anys i vaig quedar campió del món en 10 quilòmetres i subcampió en 20, però sí, sí, he participat en molts campionats. Això també et permet, doncs, visitar altres països, tenir amistats, doncs, amb atletes de tot el món.
2: Ara entrena 5 cops per setmana, uns 10 quilòmetres per sessió. Això són les 3 voltes a la Terra que has fet, aquests 120.000 quilòmetres.
3: Sí, sí. Sí, sí, en aquests moments encara mantinc, doncs, uns 50 quilòmetres a la setmana, i comptant tots els anys que porto, que ja són 60 anys dedicat a l'atletisme, doncs sí, he fet uns 120.000 quilòmetres, que són 3 voltes a la Terra.
2: I sense la teva dona?
3: Sense la meva dona, sí.
2: Veuràs tu,
3: dona,
2: això donarà problemes, eh?
3: Sortim a passejar.
2: Quin és el proper repte que tens per davant?
3: Bueno, el proper repte és l'any que ve. Tinc els campionats del món, perquè això va un any, campionats europeus, l'altre any campionats del món, se celebren a Corea, tenim durant l'any moltes competicions locals, campionats de Catalunya, Catalunya, campionat d'Espanya.
2: Ignasi Melo, gran atleta. Quina bona marxa que tens. Moltíssimes gràcies.
3: Bé, a vosaltres.
2: Per inspirar també a molta gent en aquest tema, per exemple, de salut. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, doncs a vosaltres, i agraït que m'hàgiu convidat. Sempre que vulgueu, doncs, podem parlar d'esport, salut i felicitat.
2: I bona marxa.
3: Bona marxa.

0: Doncs vinga, darrer minut del programa. Eric, acaba el partit del Barça de bàsquet?
1: Doncs sí, el partit ha finalitzat i ha acabat a 97 per la Laguna Tenerife, 102 al Barça. Llavors el Futbol Club Barcelona, que certifica aquesta victòria?
0: Doncs bona victòria. Continua guanyant també el Barça al Camp Nou 1-0 amb el gol de Rafinha de falta directa, minut 36 ja de la primera meitat. No, no tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit, bona setmana.
1: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so, també els que usem per la tele, Eric López i l'Ignasi Terpero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada també inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició del concurs de castells com a l'espectacle casteller més gran del món. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que demà dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra i paral·lelament negocien que Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats d'aquesta dècada. Tot això, el PP liderat per Juanma Moreno perdria l'actual majoria absoluta a Andalusia i es quedarà amb 52 diputats, amb el 50% dels vots escrutats en aquesta jornada electoral a terres andaluses. D'altra banda, més de 92.000 persones han visitat aquesta setmana la 44a edició del Saló del Còmic a Barcelona, que ha tancat portes aquest mateix diumenge, i en plana esportiva el Barça està tancant ara mateix la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió, guanyant 1-0 al Betis en temps de descans. Aquesta tarda l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i ha aconseguit segellar la permanència, mentre que el Girona ha perdut al camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix per l'última jornada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Un món molt nou, relativament parlant d'indústries culturals, no? Diguem-ne que és un món relativament nou, però jo crec que sí que és veritat que podem veure o traçar una mena d'idiosincràsia europea en alguns dels conceptes de videojoc que se't faria estrany haver vist sortir o néixer d'altres parts del món, tot i que la veritat és que la temàtica, els dissenys i les idees del videojoc que hem pogut jugar al llarg de tots aquests anys ens han arribat a tot arreu del món, no? És un món molt global. Però sí, jo crec que certa idiosincràsia europea pot haver-hi.
5: I el que està clar és que la llista que hem preparat és molt variada. Així que prepareu-vos per escoltar des de videojocs dels anys 80, dels 90, dels 2000 i molt més actuals, de fa 3 dies. I penso que la gent que ens escolti es pot fer una idea com global de la quantitat d'estètiques diferents, la quantitat de referents que hi ha en aquests videojocs. Alguns d'ells, molts d'ells, de fet, grandíssims èxits. De fet, podríem dir, i de fet començarem, el videojoc més popular de la història és europeu. Així que, i serà el primer que sentirem, així que...
6: Sí, sí, perquè, oients, el que farem serà fer un top, una llista dels 20 millors videojocs que vosaltres heu considerat, una mica tenint en compte això que deies, les temàtiques, els anys, etc, etc. Creieu que la indústria del videojoc europeu també ha mirat molt de reull de vegades als mercats japonesos o als mercats americans?
5: Home,
6: amb aquest, perquè és molt global, estem parlant, clar.
4: Sí que és veritat que jo crec que hi ha un cert emmirallament, no? Vull dir, quan la indústria és dominada per uns certs països, unes certes idees, moltes vegades, també a vegades depèn de les modes, no? I perquè, per exemple, aquí jo crec que la japofília que ens va arribar a tots els sectors videojocs va arribar a partir dels 16 bits, quan vam començar a estar exposats, ja sigui per les revistes o pels primers jocs que començaven a arribar aquí en forma d'importació, doncs, no? El joc que es vivia allà al Japó, i ens semblava tan fantàstic i tan diferent, moltes vegades, al famós gran èxit del JRPG, doncs comença ja amb la poca cosa que se'ns tradueix aquí en els 16 bits, però sobretot explota en els 32, no? I sí, jo crec que molta gent s'emmirallava amb aquestes tendències i amb aquestes coses. Potser on la idiosincràsia europea es nota més és en els primers moments en què el jugador i el creador de videojoc la línia és molt fina. I quan tothom té a casa un ordinador i pot crear jocs per ell mateix, no? És en aquests primers 8 bits on potser les idees europees són les que arriben més fortes arreu del món.
6: Doncs comencem, oients, amb aquest top 20 dels millors videojocs europeus segons el Generació Digital.
7: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: I el primer és aquesta música d'un videojoc força conegut, aquest que deia un dels més populars, l'Albert García, el Minecraft, i anem a l'any 2011.
5: Efectivament, un videojoc que és el més venut de la història dels videojocs. És una salvatjada, em sembla que ja deu estar a punt de 300 milions d'unitats venudes al Minecraft. I un videojoc que jo penso que bé, tots coneixem, aquest joc de construcció a partir de blocs, de blocs cúbics, i que fomenta molt la creativitat i que ja va sortir el 2011, però segueix tan viu avui com quan va sortir.
6: I tant.
5: I que és una meravella, no? S'ha parlat moltes vegades com el Lego dels videojocs, quan es refereix al Minecraft.
4: És una cosa molt curiosa que comentis, que avui segueix amb tanta força, perquè és veritat, i va néixer amb gairebé zero publicitat, no? Aquell joc petit que estava com en Early Access, que la gent anava comprant i anava fent. Va tenir aquest punt de popularitat, potser arran de la compra de Mojang per Microsoft, se'n va parlar molt, va sortir a molts llocs, i ara no el sents mencionar constantment com el senties abans, però és el que dius tu, a nivell de la seva base de jugadors i del seu interès de lo que es pot arribar a fer i jugar dins de Minecraft, segueix tirant endavant perfectament. Vull dir, segurament té una base de jugadors brutal.
5: I hi ha tota una generació de persones que potser ara tenen, doncs, que són adolescents o ja gairebé són majors d'edat, no? Que han crescut amb aquest videojoc i que ha sigut superimportant i és el gran referent, no? Tot el món dels streamers, dels YouTubes, de la creació de contingut està molt a veure amb el Minecraft, i és brutal recordar-vos simplement que aquí a la Generació Digital vam aconseguir fa molts anys que el seu creador original, el Marcus Notchperson, que avui dia és una persona bastant qüestionable, en el Minecraft treballa molta gent, per cert, doncs ens saludés. Sí. Quan va començar el fenomen Minecraft, recordo que estàvem
6: a Twitter,
5: estàvem a l'estudi 1 en directe, un dissabte, si no recordo malament, i ens va saludar en directe en plan, hola. I també recordar-vos, si voleu buscar-ho, que la temporada passada vam dedicar un episodi a visitar les oficines de Mojang.
6: És veritat.
5: A Estocolm, que és molt interessant entrar dintre d'allà on es fa el Minecraft.
6: Aquest creador que comentes ja no treballa, no? En aquests moments està absolutament separat d'aquest videojoc, eh?
5: Totalment separat.
6: Sí. Molt bé. Doncs sí, recupereu, oients, aquest viatge que va fer l'Albert García justament al lloc on es va crear aquest videojoc. L'altre dia veia un youtuber que provava un ordinador que havia canviat una sèrie de coses per dins, i per provar-ho posava el Minecraft per veure, doncs, els tants percents de temperatura i aquestes coses, no? Vull dir, encara és un videojoc que serveix per testejar. Molt bé, doncs vinga, anem al segon videojoc. Mira, m'encanta que hagis posat aquest, és de l'Elite, l'any 1985. Estem parlant d'un videojoc que és una òpera espacial, es podria dir.
4: Doncs la veritat és que sí. Jo crec que l'elecció d'aquest Danubi Blau, sí, que sentíem aquí amb la seva versió, no sé si és per Commodore 64, té un referent molt clàssic cinematogràfic, que és el que en aquella època, doncs el 2001,
6: I
4: haver utilitzat música clàssica perquè estava lliure de drets, a més, no? Per aquelles seqüències de l'espai, no? I aquesta és la seqüència en la que la teva nau, doncs, també fa doc, no? A terra, a una estació espacial, perquè Élite, jo l'he escollit, neix de la ment d'en David Braben per un sistema molt humil, molt humil. No, o sigui, ni tan sols els típics 8 bits que estem acostumats a dir, Spectrum, Commodore, Amstrad, MSX, sinó pel BBC Micro, que és un ordinador encara molt més petit, un ordinador encara molt més simple. I què és el que té d'especial l'Élite i que l'ha fet superfamós i superpopular a nivell d'Europa? És un dels primers jocs que juga amb el tema del món obert. És un espai tridimensional. Pensem en aquests ordinadors, lo poc i lo simple que havia de ser aquest espai tridimensional, però és un espai tridimensional real i que funciona, on tens combats espacials, on vas arreu de diversos planetes i estacions comprant material, venent material. Hi ha un tema econòmic en què tu ets un capità de nau espacial que vols treure un profit, explores, busques, i a més hi ha aquesta sensació de món obert, un espai molt gran i pots anar a qualsevol lloc, no? Seria un referent molt primitiu de jocs que han tingut certa anomenada molt recentment, com No Man's Sky, per l'estil, no? Doncs aquí, en Élite, l'any 85, ja tenim molts d'aquests conceptes posats en un petit microordinador.
6: Molt bé, i fet a Londres, per una empresa que recordo, d'èxit, Firebird, no?
4: Firebird.
6: Molt bé.
5: Quan nosaltres enviem pel WhatsApp un emoji, qualsevol, penseu qualsevol en el vostre cap, sapigueu que el que ocupa aquest emoji en qüestió de memòria és menys del que ocupa tot l'univers d'Élite, en el qual s'incorporen galàxies, planetes, desenes i desenes de planetes amb els seus habitants.
6: I tant.
5: I tot això.
6: Això té molt mèrit, Té molt mèrit, i era una altra època, una altra manera o forma de fer videojocs. Doncs aquest, l'any 1985, Élite, un videojoc que a mi em va descobrir el complicat que podia ser un videojoc de gestió quan veníem de matar marcians i només donar-li el foc. En aquest era no sé, s'obria una nova forma de jugar. Vinga, anem cap al tercer.

0: Doncs ara anem a Alone in the Dark del 1992, Albert.
1: I ens traslladem a les oficines d'Infogrames, aquella empresa de videojocs desenvolupadora. En aquest cas estava ubicada a Lió, a França, i és un videojoc molt, molt important de l'any 1992, que, en el qual doncs, nosaltres podem escollir un home o una dona i hem d'anar a investigar una mansió abandonada als Estats Units, allà a la zona aquella del sud dels Estats Units, al centre sud dels Estats Units, ple de pantans, i doncs és un videojoc que precedeix a Resident Evil i a tots els videojocs tipus survival horror. Era molt impressionant per la seva època, la visió que tenia, no? Personatges en tres dimensions, també, i escenaris doncs, que eren imatges planes, si no recordo malament. I tothom parla sempre de Resident Evil. De fet, en qüestió de dies sortirà la nova entrega de Resident Evil, espectacular. Però el joc va començar aquesta particularitat, visió de fer que el joc sigui terrorífic, doncs va ser Alone in the Dark.
2: Una de les coses que feia terrorífic era també la seva especial col·locació de la càmera,
1: Sí.
2: Perquè tots els que hem jugat el vam patir, aquell allò, entrar en un passadís i trobar-te en un angle totalment diferent del que havies entrat, sentir un soroll terrorífic fora de càmera, no sabia on era, i començar a donar cops d'espasa al buit i esperant sentir el soroll del... que dius tu, vale, aquí l'estic donant, perquè un mil·límetre més a dreta, un mil·límetre més a l'esquerra, no el tocaria i m'estaria atacant alguna cosa que encara no veig. Perquè era molt curiós.
0: Era el videojoc de la boira?
2: No, és el Silent Hill.
0: Ah, val, d'acord, sí, l'estava confonent. És que és veritat que era un videojoc que estava doncs, jugant a una lliga mundial absolutament.
1: Sí, i sent superinnovador tecnològicament.
2: I tant.
1: I és una passada, abans parlàvem de com una mena d'orgull europeu. Aquest és un d'aquests títols també, tots els del programa, però aquest especialment també, de dir, ostres, es va portar el videojoc cap endavant, a nivell tecnològic, a nivell creatiu, a nivell narratiu, com presentava l'acció, els plans que deia el Francesc.
0: I el paper de la indústria francesa en una època que era, no sé si ara, però era molt potent llavors.
1: Sí, ja tenia... Jo recordo aquests anys, ja en jocs que no hem arribat a posar en el guió, per exemple...
0: Home, clar, no podem, no?
2: És que ha sigut... ho estan comentant, ens cauran pals per tot arreu, perquè... I per què no heu parlat? I per què no heu mencionat? Sí. És que és impossible.
0: Clar.
1: Sí, per exemple, em venia al cap el... Crec que és ara francès, ara potser m'equivoco. El Little Big Adventure. Little Big Adventure, sí. Que també és un joc francès, molt narratiu, amb unes cinemàtiques i...
0: Sí.
1: Sí. I de fet és curiós que diguis això, Albert, perquè justament l'any passat, el 2025, justament des de França es van produir un munt de videojocs, per començar el famós GOTY, l'Expedition,
0: sí.
1: Però altres com l'Absolum, i estan potents.
0: Sí, jo sempre l'he vist com una indústria, evidentment, molt potent, i no sé, des de Catalunya jo sempre he pensat que ens hauríem d'emmirallar sobretot les formes que han creat els videojocs, no? Les aventures gràfiques.
1: Les aventures gràfiques, per exemple, a Ubisoft, sense anar més lluny.
0: Sí. I tant. Molt bé, Alone in the Dark, del 1992, treballat a Lió, fet a Lió, a França. Anem pel següent. I ara arribem al Tetris, a l'any 1987, Francesc.
2: Doncs sí, una cançó que si us diuen que és el Tetris, segurament no associareu al Tetris. Per què? Perquè segurament teniu una altra cançó al cap. Vinga, anem a veure si el trobem.
0: Això que jo no havia escoltat mai,
2: Aquesta que sonava era el Korobeiniki, és aquesta cançó tradicional russa que es va fer ultrapopular, en què? Amb la versió del Tetris de Game Boy.
0: Clar.
2: I és la que tots ens sona al cap, a la que pensem amb la paraula Tetris. Però el Tetris és un joc que, tot i que molts l'associeu a la Nintendo, a la Game Boy, i per tant, al Japó, doncs no, és un joc, òbviament, és europeu, tots coneixem la història de l'Alexei Pajitnov, però no va ser fins que un company seu, Gerasimov, el va convertir a PC i el va passar cap a Hongria, que va començar a circular de forma pirata, es va començar a fer famós doncs, a la resta d'Europa, que va ser comprat i va ser portat ja oficialment al mercat europeu i al mercat americà.
0: Si ens escolta el Putin, s'emprenyarà, perquè dirà, perdó, aquest és un producte...
2: M'heu robat, no?
0: Sí.
2: Doncs... Mirrorsoft el va portar a Anglaterra i és la versió que ens va arribar aquí a nosaltres, però era una versió molt estranya en la que es jugava una miqueta amb una mena d'estètica com còsmica, com semiespacial, la música, les pantalles de final de fase, etc. Era com l'extrem, unes figures molt esotèriques. En canvi, Spectrum Holobyte, que la va portar als Estats Units, que és la que li va donar aquest punt de una miqueta d'anco calor rojo, no? És allò de dir, que venen els soviètics, cuidadín, eh? És allò que està fora del taló de cera, aquesta cosa dels americans, una miqueta de por, però també de curiositat, de dir, què fan els ruskis, no? Què estan fent allà baix? I tot estava, doncs, les imatges de la plaça Roja, tot vermell, i la música, que aquí la sentim terriblement per altaveu de PC, perquè això, aquí no hi havia ni Sound Blaster, eh? Aquí era, no sé què devia ser aquesta targeta, si un Adlib o alguna cosa d'aquesta, o encara no. I, doncs, músiques totes tematitzades amb aquest caràcter rus, i el Tetris jo crec que no cal que l'expliquem perquè és mega conegut. Potser estaria a la part del Minecraft, no? Potser no és el joc més venut a la història i tal, però segurament deu ser el joc més reconegut de la història del Tetris.
0: I recordem també que el Generació Digital, abans Game Over, va entrevistar l'Electric Paginov. Podeu trobar l'entrevista sencera si aneu a espaciosonante.com. Allà, doncs, estem fent una revisió i una feina arxivística de el programa quan el fèiem una catalana, i on li van preguntar l'Star, la pregunta més famosa de la història de la Generació Digital. Alexei Vajenov li va dir, sent el creador del Tetris, es lliga més? I ell va contestar, evidentment, una contestació que va sortir als diaris fins i tot. Això sempre ho recordaré. Vinga, següent!

0: Kingdom Come Deliverance 2018, Albert.
1: Un videojoc que encanta al nostre company, el Víctor Matute, el Pazos, li encanta Kingdom Come, i té motiu de que li agradi perquè és un joc magnífic. Està d'actualitat perquè justament l'any passat va sortir la segona part, el Kingdom Come Deliverance 2. És un videojoc, tant l'1 com el 2, que estan desenvolupats per a l'estudi Czech Warhorse Studios, que té la seva seu a Praga. I una de les característiques és que és un joc que es reprodueix amb força realisme i versemblança l'era medieval, a Europa, a l'antiga Bohèmia, aquesta zona doncs, que avui correspondria doncs, a la mateixa República Txeca, Alemanya, Hongria, aquests països, doncs aquell moment històric del segle XIV-XV, doncs està ben reproduït en el videojoc, i nosaltres estem en la pell del Henry d'Escàlitz, aquest personatge que comença sent el fill d'un ferrer i acaba sent un gran cavaller a les ordres del rei, no? dels nobles de la zona. I és un videojoc molt interessant perquè reprodueix amb això amb molt realisme i amb la dintre del que seria un videojoc de rol, doncs això, relació amb els personatges, sortir de les missions de diferents formes i sobretot un gran realisme. Si algú vol endinsar-se en aquesta època històrica a través d'un videojoc i estar-s'hi hores i hores i hores intentant imaginar com seria viure aquests anys en aquest lloc del món, doncs penso que és una bona forma de fer-ho.
2: Que vam jugar al Kingdom Deliverance 2, el vaig jugar jo en la seva versió de Play 5, i és una cosa molt curiosa en aquestes sagues, perquè és el que dius tu, comences el primer joc sent el fill d'un ferrer i acabes sent, doncs, acabes com a escuder o com a protegit d'un noble, que és a nivell ja de cavaller, i és així com comença el segon joc. I clar, com que és un segon joc i has de començar una aventura, què passa? Bueno, els 4 minuts t'apallissen i comences sent un pallús amb estadístiques a baix de tot, i dius, un moment, però jo no m'acabo de convertir en cavaller, ara què passa? Que torno a ser, tinc que anar amb un pal, però és
1: acabes,
2: això.
1: Acabes de reproduir la vida de Samus Aran, la protagonista del Metroid.
2: És el tema de tots aquests jocs, que són sagues que has de començar sempre des de zero a cada joc, havent acabat al top el joc anterior, no? És una miqueta estrany, però és fantàstic la versemblança, sobretot perquè com a joc té que tenir el seu punt fantasia, però sí. Aquesta versemblança que et fa viure que tot el que fas a vegades té la seva conseqüència, els personatges se'n recorden de tu, si has robat alguna cosa o has fet alguna cosa després, doncs et serà més complicat, i les teves decisions doncs, tenen conseqüències.
0: Doncs vinga, som el Generació Digital fent un top 20 dels 20 millors videojocs europeus segons el Generació Digital. I mira, un joc que és el World Rally Championship 97, 1997, que realment està d'actualitat una miqueta, aquest videojoc. Sobretot els videojocs de cotxes que ara estan com posant-se de moda a la perspectiva, eh?
2: La diferència entre el World Rally Championship, que va posar una miqueta en el panorama mundial el nom de Gaelco,
0: sí.
2: Que era aquesta empresa doncs, afincada aquí, a Catalunya, a Barcelona, i que va crear una cosa que, a més, era... el que per tots nosaltres en aquella època era el top, no? Que era una recreativa. No era un videojoc pels teus ordinadors, però no, un grup català, un grup espanyol, perquè va ser publicat per Figurat, no? Doncs creava i tirava una recreativa i, a més, va tenir un èxit espaterrant, sobretot a nivell mundial i a nivell del Japó. Es veu que el Japó va ser una passada. Jo crec que tots, gairebé tots hem jugat en aquest joc. Però saps què passa? Que quan jo penso en aquest joc, no és aquesta la sintonia que tinc al cap.
0: Ah, no?
2: Jo quan penso en el World Rally Championship, el que sento en realitat és això.
0: A veure.
2: Perquè, escolta, el jingle de la portada, yeah. Que, no? Insert coin, sí. Escolta, aquí el saltia. El que

0: costat, justament és el món dels arcades, el món dels videojocs per salons recreatius. Sempre es parla que es va començar amb els ordinadors, i els ordinadors van ser pioners, però abans dels ordinadors, des de Catalunya específicament, i a més, de forma curiosa, perquè avui dia tot està concentrat a Barcelona, però els inicis dels arcades a Catalunya, a tot el país...
1: Tarragona
0: també, sí. Lleida també, Girona també,
1: sí.
0: Hi havia empreses dedicades a la fabricació de màquines arcade i fins i tot videojocs originals.
1: Mm-hmm. Sí, sí, certament una època que personalment recordo molt bé. Dani, tu que ets del motor, sona potent, no, aquest so? Sí. Dona el xec, que és un motor com Déu mana. Vinga, doncs anem al següent videojoc.

0: Mira, ara em portes un, Albert, que no sabia que era europeu. És el MotoGP.
1: Efectivament, és un videojoc que és italià. Uh-huh. El desenvolupen a l'estudi de Milà, a Milestone. I des del 2007, que aquest estudi de Milà està desenvolupant doncs, aquesta saga de simulació del campionat mundial de MotoGP, de motociclisme. És interessant perquè moltes vegades oblidem els simuladors esportius. El que ara parlàvem del World Rally, potser molt simulador no era, era més aviat un arcade.
0: Sí.
1: Però aquest és un simulador amb totes les lletres i ja us dic, jo no sóc un gran aficionat d'aquesta saga, però sí que nosaltres, quan vam fer la llista de videojocs, hem intentat, suposo que ho esteu notant, que hi hagués una distribució per molts països. Mm-hmm. I ens faltava Itàlia.
0: Clar, i era important.
1: Era important, i haig de dir-vos que trobo que hi ha pocs estudis de desenvolupament a Itàlia. Mm-hmm. Trobo que es fan pocs videojocs. Potser és un mercat més consumidor que no pas creador. Aquest és potser dels més importants estudis. I em va fer gràcia doncs, incorporar aquest MotoGP que es va iniciar doncs, amb la Play 2 amb l'edició del 2007. Em ve al cap un altre joc italià que penso que va tenir molt ressò, que va ser aquell videojoc de Mario and Rabbids.
0: Mm-hmm.
1: Aquell videojoc que era una barreja del Mario i els Rabbids.
0: Sí,
1: estava fet a Ubisoft Milà, suposo, mm-hmm. a un dels estudis d'Ubisoft a Itàlia.
0: Mm-hmm.
1: I el seu creador també és italià i era molt conegut, perquè va aparèixer aquella escena que estava plorant quan el Miyamoto va sortir a presentar el videojoc. Clar, ostres, el creador plorava amb una gran emoció. De
0: normal, normal.
1: Va ser que era Miyamoto presentant el joc que havia fet ell. I, per tant, doncs mira, tenim aquí la saga MotoGP.
0: Jo recordo que el MotoGP l'havia jugat, ara ens comentava el Dani, el nostre tècnic, que també el té a casa, que és un joc força popular. Jo sempre patia molt perquè moltes vegades veies que la moto anava d'un costat a l'altre, estic fent el moviment, i era molt difícil fer el control bo de la moto.
1: És que és un simulador, i jo recordo que sí. Potser fa molts anys, a mi encara els videojocs esportius, quan eren jocs
0: sí.
1: i no eren simuladors, sí que m'agradaven, sí. però quan van començar a posar-se molt tècnics,
0: sí, sí, sí.
1: Has d'invertir moltes hores.
0: Sí, sí, doncs aquest MotoGP que va començar el 2007 com a MotoGP, també doncs està a la llista d'aquests 20 videojocs millors d'Europa. Ara sí, anem a un clàssic francès, que és el Flashback, a l'any 1992.
2: Doncs sí, senyor, un clàssic que ens va arribar per tot tipus de plataformes, un joc que apuntava que bevia clarament de l'Amiga,
0: sí.
2: D'acord? Aquesta animació principal, on el protagonista fuig, agafa una moto, el persegueixen, i acaba en una mena de davant d'una mena d'aparell que el xucla i el transporta a un univers diferent, no? Quan encara no era ben bé tridimensional, però tenia tot uns angles molt, molt marcats, ens
0: sí.
2: ha de recordar amb l'Another World, per exemple,
0: sí,
2: no? Un altre joc doncs, també molt francès. Aquest, en canvi, és de Delphine Software, del Paul Cuisset,
0: uh-huh.
2: que, a més, era una aventura fantàstica de plataformes de ciència-ficció en la que no hi havia diàleg, no hi havia conversa, no hi havia res, amb la qual havies d'anar una miqueta fent-te dins la teva imaginació què estava passant, per què el perseguien, què era aquella mena de rellotge que tenia que el permetia doncs, saltar a vegades entre llocs del mapa, activar punts i arribar al final, no? I sobretot el que jo recordo quan el vaig jugar en versió per Mega Drive era el moviment. Era una mena de moviment estranyament fluid que no vèiem, jo, ens feia pensar molt, i la veritat és que es va fer servir la mateixa tècnica, ens feia pensar a tots molt amb la sensació que ens va donar el primer Prince of Persia,
0: mm-hmm,
2: perquè feia servir rotoscòpia, no? I per tant el personatge, que anava amb aquesta jaqueta

0: marrón, uns pantalons, uns texans i una samarreta blanca, o sigui, molt, molt normalet, no? Que portava aquella pistola i s'ajupia i feia el moviment. A vegades et paraves estona només fent el moviment de treure la pistola i posar-te en plan, apuntant cap endavant, i et semblava fabulós i rodava pel terra i, bueno, i a als escenaris, recordo el primer nivell amb aquesta mena de selva espacial on podien atacar qualsevol mena de cosa, una ciutat, uns metros que agafaves per passar a vegades entre fases o nivells, una ciutat futurista. Jo crec que era un joc que el que va tenir és que va ser capaç de capturar la imaginació de molta gent. Uh-huh. A part de que tècnicament doncs, destacava, va capturar una miqueta la imaginació de molta gent i l'hem pogut reviure, o almenys alguns han pogut jugar-lo de nou, ara fa molt poc, perquè cosa fa d'un parell d'anys, no sé si el 2022 es treia una edició remasteritzada per la Switch. No sé si era un flashback aniversari, o potser va ser arran d'algun aniversari, però per tant, alguns que vulgueu recuperar doncs, aquesta aventura francesa dels anys 90, doncs la teniu també per Nintendo Switch, i crec que va arribar també per Play 4 en aquell moment.
1: És curiós que diguis que va arribar a moltes plataformes. Aquest videojoc, recordo que la meva cunyada, que ella treballa amb un Mac tota la seva vida, ella és dissenyadora gràfica, recordo que un dia em va dir, i et parlo dels anys 90, mira, tinc només un videojoc instal·lat, i era el Flashback. I que recordo que el parlava, que diu, ostres, mira quin moviment que té el personatge, no? Vist des de la perspectiva d'una persona que dissenya, que dissenyava, doncs, també amb l'ordinador, això, no? I era l'únic joc que tenia instal·lat, cosa que, mira...
2: És que era, parles de disseny, era un videojoc molt maco pel simple fet del cromatisme. Cada pantalla tenia com una ambientació amb uns colors molt escollits. Mm-hmm. Era molt bonic.
1: Doncs molt bé, continueu el Generació Digital i continuem amb més jocs europeus. I el següent joc és el Metro 2033, de l'any 2010, Albert.
2: Efectivament, és de l'estudi 4A Games, que és un estudi que està a Kiev, a Ucraïna, i que des de fa molts anys s'encarrega dels videojocs de la saga Metro 2033, que és aquesta saga de videojocs que al mateix temps es basa en unes novel·les de l'escriptor doncs, ucraïnès Dmitri Glukhovsky, i que és un escriptor doncs, de ciència-ficció que ens transporta en aquest món postapocalíptic, no? I que en el qual doncs, la societat ha d'estar obligada a viure en el metro, no? I a sota terra, perquè tot s'ha anat en orris. I és un videojoc que barreja terror, barreja doncs, supervivència, perquè hem sabut sempre que poden haver molts monstres a l'exterior, però el pitjor monstre és nosaltres mateixos, no? I és un videojoc que jo penso que en els últims anys ha tingut força anomenada, perquè les diferents entregues són jocs molt espectaculars, en primera persona, d'acció, que et posen tens i que són molt atractius visualment. Vull recordar que arran de la també encara vigent, malauradament, invasió, guerra que està venint a Ucraïna, alguns estudis això ha tingut una afectació, no?, de cara als desenvolupadors. Un altre estudi molt conegut d'aquest país és GSC Game World, que són els creadors de la saga Stalker. I clar, també fa 2 anys van treure l'Stalker 2 i es va haver de desenvolupar enmig del conflicte i es va endarrerir molt el llançament, no? I també el més greu, no? Els mateixos creadors del videojoc estaven patint doncs, les conseqüències de la guerra que està patint aquest país, no? També és com Ucraïna és un país que té diversos estudis de videojocs i de molta qualitat.
1: Hem parlat molt, Francesc, en aquest programa d'aquest videojoc i d'aquesta nissaga.
0: De fet, en Glukhovsky l'hem entrevistat 2 vegades al programa, i ell el que feia en la primera... tu pensaves del Putin, que no li agradaria quan parlàvem del Tetris, no? Doncs segurament tampoc no deu ser molt fan de la saga de Metro, perquè si bé el primer llibre era una mena de crítica doncs, a l'època del postcomunisme, de quan es va acabar l'era soviètica i com Rússia va entrar doncs, a l'economia occidental, els últims llibres feien una miqueta de crítica també doncs, sobre la situació actual de la Rússia doncs, dominada sota el control de Putin, no? I què estava passant i les oligarquies, no, que s'han generat en el seu territori. No sé què aspiraria Glukhovsky a fer, però sí que és veritat que el seu univers de Metro és un univers tot multisistema, tot està lligat, les novel·les enraiguen amb els jocs i amb tota altra producció per altres plataformes que pogués existir. En veritat és una cosa que creix, que neix i que també té el suport de molts fans que creen coses, entre les quals em va comentar en Glukhovsky ell mateix que hi havia una versió fan d'una situació semblant a Metro que passava a Barcelona.
2: Que fort. Per cert, he dit que l'autor és ucraïnès, és rus. Uh-huh. M'he equivocat, ara he fet el fact-checking ràpid i és rus, és rus.
1: Doncs tornem l'any 1995 pel videojoc Rayman.
0: El Rayman, quin personatge és, ens deixa l'era dels 32 bits. Ens va deixar a vegades una miqueta orfes en quant a mascotes.
1: Ja. Yeah.
0: Veníem de Sega, de Nintendo, clarament tenies el Mario, tenies el Sonic, no? I t'afanaves una miqueta a defensar els teus colors, segons quin fos. I l'era dels 32 bits, van sortir molts videojocs, van sortir moltes coses, però no hi havia aquesta... Qui era la mascota de PlayStation? Mm-hmm. Que el Crash Bandicoot, que alguns van arribar a dir que era potser la mascota de... Va ser el Rayman. El Rayman va sortir també per la Sega Saturn, no? De fet, és molt curiós perquè Rayman, crec que es va dissenyar tenint en ment el CD-ROM de Super NES. I quan no es va produir això, i el van tenir que cancel·lar, el van reconvertir, no?, a lo que hi havia en aquell moment, i van dir, sí, PlayStation, Sega Saturn i Atari Jaguar. El CD-ROM de l'Atari Jaguar, també, no?
1: I era un personatge que recordo que no tenia cames ni braços, no?, sinó els moviments de peus i de mans.
2: Flotaven sí, les mans, sí, i els peus.
1: Sí, sí.
2: Justament acaben de treure un títol recopilatori dels primers Raymans i es pot jugar al prototip d'aquest videojoc de la Super Nintendo de Rayman que no va arribar a sortir.
1: Mm-hmm. I a més, podem escoltar una altra de les cançons. Tot estava treballat a Ubisoft, no?
0: Francesc? Tot estava treballat a Ubisoft, a Montpellier, mm-hmm. I és un producte doncs, 100% francès. N'han sortit uns quants de francesos, com tu deies, és una de les potències en el videojoc europeu, junt amb Anglaterra, no? I en aquests anys doncs, estem veient com molts països de l'est doncs, també s'hi estan afegint al carro, però sí, en aquell moment. És una de les coses que marca aquesta saga, l'aspecte màgic, la simpatia que genera el personatge, els escenaris supercoloristes que queden, i és un dels que ha generat, no només una gran saga, sinó també un dels secundaris que moltes vegades s'ha acabat menjant el personatge principal, perquè els Rabbids,
1: sí,
0: els famosos Rabbids que comentava ara l'Albert del joc Mario versus Rabbids, no?
1: Neixen de la
0: són enemics de la saga Rayman, però que han crescut, són absurds, han tingut sèrie de dibuixos animats, han tingut inclús atracció pròpia a Futuroscope, i són uns personatges que a mi personalment m'encanten moltíssim, els Rabbids.
1: Doncs molt bé, hem recordat aquest Rayman de l'any 1995 i ara, curiosament, anem també a Montpellier, però a un altre estudi de videojocs totalment diferent. I és que aquestes notes, aquesta persona que està cantant, doncs forma part d'un videojoc que es diu Clairobscur, Expedition 33, que abans el comentaves, de l'any 2025, Albert.
2: Ja el tenim aquí. És una mica la broma. Si no parlem d'Expedition, és que no podem viure. S'ha de parlar d'Expedition, tot ho acapara Expedition, 13 premis, ho acapara tot, i també el Generació Digital porta mesos acaparant tot en el nostre programa. Sunfall Interactive, primer videojoc d'aquest estudi, Sunfall Interactive, com deies, a Montpellier, a França, i bé, què més dir d'aquest videojoc tan francès, no?, amb aquesta música, amb aquest aspecte visual que han encisat a tanta gent l'any passat. Un videojoc que quan es va estrenar, bé, era un joc més, que sortia, ha desenvolupat un equip nou a França, però que a poc a poc va esclatar el seu èxit a Tronador, la seva història. És una història doncs, d'un grup de personatges que han d'anar doncs, a investigar què està passant, que tota la gent a partir de certa edat està morint i la societat cada vegada és més jove, no? I si no fan alguna cosa ràpid no hi haurà ningú per tirar endavant el món. I a partir d'aquí es desenvolupa una història doncs, amb un tarannà, en aquest cas, i a diferència de molts altres jocs que potser sembla que ho amaguin una mica, aquí és purament francès. Vull dir, una de les vestimentes dels personatges és la típica boina i en comptes d'espasa porta una baguette per matar els enemics. A partir d'aquí, clar, diguéssim que no s'amaga la seva referència.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs esteu escoltant el Generació Digital, un programa únic. Jo crec que pocs programes poden dedicar una hora sencera a parlar, per exemple, dels millors videojocs europeus de tots els temps, perquè Europa ha donat molt bons videojocs i, a més, han estat tendència per la indústria a nivell mundial. Continuem amb el següent, i fixa't tu, em sembla que aquest serà espanyol. Ens posem seriosos. Commandos Behind Enemy's Lines, de l'any 1998.
0: El Commandos.
1: Sí.
0: Així, el Commandos. Commandos del Gonzo Suárez, que per cert és barceloní, amb la qual una miqueta ens toca també aquí una mica, tot i que ell és ex... què era? Òpera? Òpera Soft, no?
1: Sí, sembla? exacte.
0: Òpera Soft. I una miqueta... I és curiós, perquè parlant de l'època dels 8-bits, les músiques del Commandos, si no vaig errat, i això l'Albert, que és un gran expert en tema de música, crec que són del Gominoles. La música o efectes de so, crec que són seus. Em va sorprendre veure el nom, de dir, ui, mira, o sigui, també un altre dels... I bueno, què és el que té Commandos que el va fer triomfar a tot arreu? Doncs en una època en què s'estilaven van començar a estilar-se els jocs de... populars, els jocs d'estratègia en temps real, és l'època de finals dels 90, on en el món del PC doncs, tenim Command & Conquers, etcètera, no? Amb tots aquests StarCrafts, tots aquests jocs d'estratègia en temps real, doncs aquí tenim una mena de joc que jo el defineixo com de trencaclosques a temps real, en certa manera, perquè té aquest punt d'acció, que som una sèrie de comandos, però cadascú té una habilitat diferent, tots hem d'intentar interactuar a molts llocs diferents d'aquell mapa, moltes vegades apujant-nos els uns als altres i per tant a la vegada, però el món no s'atura. Aquí no és no pares, no penses i dius, si penses és perquè estàs ben amagat i no et veuen, perquè constantment en aquell mapa està circulant gent que has d'esquivar, que has de matar, que has de neutralitzar, diguem-ne, per aconseguir els teus objectius. Un joc basat en la Segona Guerra Mundial i que doncs ens feia patir enormement, perquè veies aquell mapa i deies, per mare de Déu, hi ha molta gent aquí, no podré passar, no podré fer, però sempre hi havia una manera.
2: Això està dicho, jefe, que sortia sempre dient els personatges. Confirmo lo de Gominolas, era un dels músics de Commandos, no era el principal, però sí participava dintre del projecte.
1: Gominolas, per saber qui és exactament.
2: César Astudillo. És un músic dels anys 80.
1: Ara ja ho sé, llavors ja no cal...
0: El Col 36, no ho sé, molts
1: és un músic que s'ha dedicat a posar música per videojocs.
0: I com deia l'Albert García ara fa un moment, jo segurament passa com el World Rally. La majoria de les vegades, quan pensem en Commandos, no ens ve això al cap. Què ens ve al cap?
3: Vale, voy para allá. Ya voy, velo por hecho. Eso es fácil, déjemelo a mí.
4: No hay manera, señor. Sí, señor. Voy, señor. Ya voy, señor.
3: Me temo que eso no es posible.
0: Era... cada cop que clicaves al ratolet, era a vegades excessivament insistent, perquè cada cop que clicaves al ratolet, ja voy, jefe.
3: Eso es fácil.
0: Vale, ja està bé, per favor, ya ho he entès.
4: Sí, señor. Voy, señor. Ya voy, señor.
3: Me temo que eso no es posible. Me es imposible, señor. Muy bien, señor.
1: Realment està molt bé,
0: Això i els alemanys cridant, alarm, alarm. Saps? Això era jugar a Commandos.
1: Total. Sí, realment, i són coses que els que fan els videojocs no es donen compte, que el jugador té aquests ítems durant molt de temps i moltes hores, clar, i al final dius, hosti, quina pesadilla.
2: Però em molava, també.
1: Sí,
2: a mi m'agradava.
1: Molt bé. Ara anem a un altre videojoc, també de guerra, com si diguéssim. Es deia Crysis, del 2007. Aquest videojoc el recordo, Albert, perquè sempre el venien com un joc molt potent, que visualment era el millor que es podia jugar.
2: Efectivament, el Crysis sempre ha estat un videojoc que si et compres un ordinador, almenys fa uns anys, l'utilitzaves per veure si funcionava, si era potent l'ordinador.
0: El benchmark.
2: El benchmark, efectivament.
0: No el Minecraft, Albert. Crysis.
1: Exacte.
2: El benchmark per provar si tenies una bona gràfica i una bona RAM, ara que està tancada aquest component.
1: I tant.
2: Desenvolupat per l'estudi Crytek, ubicat a Frankfurt, a Alemanya, encara el primer videojoc alemany que passa pel programa d'avui. És interessant perquè justament aquest estudi no tan sols va fer el Crysis, sinó també el motor gràfic, el CryEngine, sobre el qual funciona aquest joc i altres videojocs. Un motor... avui dia no es parla tant, perquè es parla sempre de Unity, d'Unreal, però durant molts anys el CryEngine era un motor gràfic utilitzat en bastants videojocs que justament buscaven aquesta potència gràfica, no? Aquest nivell de detall, partícules i tot això. La saga Crysis va començar, com deies, Albert, el 2007 i es va estendre en una seqüela, una tercera part, un videojoc d'acció en primera persona que jo sempre he associat una mica amb Predator, no?
1: Sí.
2: Portes un personatge amb una armadura impressionant i és un joc d'acció d'aquests amb un element de fantasia, molt clar, però també doncs, seriós i molt tècnic, no? I...
1: Molt alemany, no?
2: Molt alemany, jo diria.
1: Certament sí. Molt bé, doncs aquest videojoc de l'any 2007, el Crysis, i ara anem al següent. Aquest, imagino que no es pot crear a un altre lloc que Europa, es diu Europa Universalis, Francesc.
0: Sí, és de Paradox Interactive, és d'Estocolm, a Suècia, i l'he posat per a diversos motius. Segurament no és un joc que sigui del gust o del plaer de la majoria del públic jugador, diguem-ne, perquè és un dels que millor exemplifica aquesta saga sencera, no precisament el primer, però aquesta saga sencera, el concepte de gran estratègia. I és un tema que l'estratègia i la simulació, doncs, per ordinador com a videojoc, doncs, és un clàssic que ens ve des dels inicis dels videojocs per ordinador, i aquest és potser el refinament més gran que hi ha en tota una sèrie de conceptes d'estratègia que acaben en aquest model que s'anomena el Grand Strategy, que ho fa servir, doncs, Europa Universalis, però que també ha fet servir jocs com Victoria, que no sé si també és de Paradox Interactive, que han tingut diversos en aquest sentit.
2: Sí,
0: que
2: és de Paradox.
0: És de Paradox també, no? I es diferencia una miqueta dels jocs d'estratègia més convencionals, en el qual tu portes i gestiones estats sencers des d'un punt de vista, doncs, de relació entre estats, la població, com afectes a nivell geopolític, doncs, les teves decisions, l'efecte de tots els altres països d'Europa. I si a Europa Universalis podies portar potser tota una sèrie de països que diguem que són els core d'un cert període de la història europea, i tot és abans de la revolució industrial, d'acord? Estem parlant de portar, doncs, una sèrie de països que devien ser Anglaterra, França, Espanya, Àustria-Hongria, etcètera, doncs des del 1400 fins al 1700 o alguna cosa així, a través dels diversos Europa Universalis, doncs, no només s'ha ampliat el concepte de país, de països, el concepte temporal, sinó que has arribat a portar fins a més de 200 i pico països amb l'òrbita mundial. Has pogut portar països d'Europa, portar-los d'Àsia, països inclús d'Amèrica.
2: Comentar que les últimes entregues de la saga Europa Universalis s'estan fent a Catalunya. A Paradox Tinto, a Sitges, tenen un estudi, i a l'últim de tots, l'Europa Universalis número 5, que va sortir fa poc.
0: Sí, fa molt poc.
2: S'ha fet des d'aquí. I, de fet, us recomano que veieu el canal de YouTube d'un usuari català que es diu Mir de Tost, que és especialista en aquest tipus de jocs, Europa Universalis, Victoria, Crusader Kings, i sempre està fent videojocs on també explica com jugar. Perquè això és un altre tema.
1: Clar.
2: Que t'expliquin com jugar al videojoc, perquè són complexos.
1: I tant. Doncs continuem el Generació Digital amb aquesta llista genuïna de 20 videojocs europeus de tots els temps. I ara anem al Hitman, Codename 47, de l'any 2001.
2: Videojoc desenvolupat per IO Interactive, des de Copenhagen, a Dinamarca. I mític. Jo recordo sempre quan parlem del Hitman, de l'Agent 47, el nostre antic company l'Eloi Prieto, que sí, era un grandíssim fan. Bàsicament, l'Agent 47 és un assassí sou, no? Que s'encarrega, doncs, a treballar, doncs, per assassinar, doncs, uns terroristes molt perillosos, narcotraficants, no? I li encarreguen amb aquest home, que és un home que no és normal, és un home que no ha seguit gaire el lore, però em sembla que algú li van fer amb aquest Agent 47, que té un codi de barres a la nuca,
1: sí.
2: Algú li devien fer, doncs, per convertir-lo en una autèntica màquina de matar. Llavors, aquest estudi de Dinamarca, doncs, IO Interactive, doncs, va començar aquesta saga fa un quart de segle i ha tingut moltes entregues, i la gràcia d'aquests videojocs justament és que t'ofereixen molts camins per arribar a complir la teva missió, no? D'eliminar aquesta persona, no? Que t'encarreguen a l'agència on treballes. Són jocs, això, que destacant per la llibertat que et donen, i de fet s'estan posant de moda darrerament molts vídeos a internet de camins insospitats, yeah, per aconseguir-ho, però que alguns són molt, molt bojos. Recordar també, ja que ho estem també localitzant una mica a casa nostra, que aquest estudi també té un estudi a Barcelona, IO Interactive Barcelona, i també han treballat en les entregues de la saga Hitman, i ara mateix estan treballant en el nou videojoc de James Bond, el 007 First Light, que sortirà d'aquí poc. I per tant, doncs, interessant.
1: Cada vegada que parles d'estudis que estan a Barcelona, penso en els pisos i els seus preus com pugen.
0: Home,
1: Home, i ara un videojoc absolutament clàssic pel generació digital, que és el Fable, any 2004.
0: Jo crec que no podíem parlar de videojocs europeus sense que sortís el mític Peter Moliner en algun lloc.
2: El Molinete.
0: El Molinete. I podia haver sigut Populous, podia haver sigut Black and White, podia haver sigut Theme Park, inclús.
2: Dungeon Keeper. Sí,
0: Dungeon Keeper, però no. Serà Fable, que el 2004 una de les coses que va ser també doncs revolucionar una miqueta el sector de l'RPG, de l'RPG més clàssic, més europeu o digue-li americà. L'RPG d'acció de Fable ens posava les mans d'un heroi en un món de fantasia, però teníem certes llibertats o certes particularitats que no totes van poder veure's a Fable 1, perquè com molt passa amb els jocs de Moliner, va prometre moltíssimes coses que no es van complir, per això va haver-hi un Fable 2 i després un Fable 3, i la veritat és que en general a la saga podies fer moltíssimes coses, entre les quals hi havia el fet de que tenies una reputació. I tu podies escollir si volies tenir una mala reputació o una bona reputació, si volies ser més malvat o si volies ser més bo, quin era el teu karma, com reaccionava la gent quan et veia, sortien corrents despavorits perquè eres el malvat de la regió o eres l'heroi, et feien estàtues o no et feien estàtues. I una de les coses que tenia Fable en general la saga és que la història era molt interessant, va ser potser un dels grans èxits per la Xbox 360 en aquell moment, que van sortir una miqueta amb exclusivitat per Xbox. I sobretot jo recordo a Fable 2 et podies casar, podies tenir cases i llogar-les i tenir contractes amb un llevall, podies tenir dona i criatures, podies casar-te, podies fer moltíssimes coses que anaven una miqueta a dir que no només has de matar gent, la relació de tu amb el teu entorn, tenir una casa, tenir un lloc i relacionar-te amb els teus veïns també és important. I era una cosa que jo sempre que veig el Zelda i el Link entre les cases dels altres i comença a trencar porcelana buscant rúpies, dic, per favor, això és un delinqüent juvenil. I és l'heroi aquest. Doncs aquí, diguem-ne que això et portava certes conseqüències.
1: És el videojoc on tu vas portar un personatge i vam fer una secció, Albert?
2: No, era el World of Warcraft.
1: És veritat, que es deia... Com es deia el personatge?
2: El Monforte.
1: No sé per què, ara l'he confós.
0: Haig de dir que aquí en el Fable 2 almenys hi havia una opció en què podies fer-te estàtues de tu mateix. I podies fer diverses poses. I si feies la pose adequada en el moment en què, clac, et feien l'estàtua, doncs podies sortir així com fent-te una pedorreta, podies fer botifarra, podies fer coses i apareixies amb aquella estàtua al mig de la plaça del poble.
1: Déu-n'hi-do, aquest és un altre videojoc del Moliner que havia de sortir en algun moment en aquest programa. Ara anem a Alan Wake 2 del 2023, a un país també que he tingut la sensació que és molt important en el món dels videojocs, Albert.
2: Doncs sí, i en aquest país, a la ciutat de Espoo, espero haver-ho dit bé, hi ha l'estudi de Remedy Entertainment, supermític aquest estudi.
1: De Finlàndia,
2: De Finlàndia, efectivament. I és l'estudi que va fer-se famós amb la saga de Max Payne, aquells videojocs que van introduir la càmera, el Bullet Time, que portaves aquí personatge que saltava com a Matrix, no? I era molt xulo a començaments del segle XXI. Però després van treure una saga que a mi encara m'agrada més, que és Alan Wake. Aquest escriptor que ens situa en un món que és molt com una pel·lícula del David Lynch i també com una novel·la de l'Stephen King, i tenim un escriptor que és el protagonista d'una sèrie de jocs d'aventures, i fa un parell d'anys va sortir el 2023 a l'Alan Wake 2, del qual sentim aquesta cançó. És que dintre del videojoc aquesta cançó té molta importància, és Herald of Darkness, d'una banda que es diu All Gods of Asgard, i aquesta cançó, quan sona al videojoc, és una de les escenes més impressionants que jo he vist mai a un videojoc. Estàs dintre d'un videoclip, literalment com dintre d'un videoclip, dintre de l'Alan Wake 2, i la cançó ha sigut molt, molt coneguda. El creador, això és un equip molt gran, no? Però diguéssim que el director creatiu, guionista principal d'aquests jocs és el Sam Lake. És aquest home que, de fet, la seva cara és la cara del Max Payne. La mateixa cara del creador li van posar la cara del Max Payne. I fins i tot quan li van celebrar els The Game Awards va sortir a ballar la cançó al davant de l'escenari amb un munt de ballarins, i era com molt impressionant.
1: Molt bé, doncs aquest Alan Wake 2 de l'any 2023. ara també un èxit internacional que es diu Castlevania Lords of Shadow del 2010.
0: Doncs sí senyor, Mercury Steam, del nostre amic i compatriota i veí de Palamós,
1: l'Enric.
0: L'Enric, exactament. Doncs Mercury Steam, tot i que l'estudi és de Madrid, arribava i posava un altre cop doncs el nostre país al mapa, en aquella època on pensàvem que ja quedava molt lluny això de l'era dorada de los 8 bits, no? Del videojuego espanyol, i de cop i volta no només un estudi espanyol s'encarregava d'unes llicències més espectaculars de la història, com era Castlevania de Konami. Joc que, a més, vam fer amb Kojima Studios a l'inici, doncs, per tant, en el primer joc, perquè van arribar a fer tres jocs de la saga Castlevania, dos per consoles a sobretaula i un que no sé si era Mystic Fate, que va ser per la Nintendo 3DS.
2: Mirror Fates.
0: Mirror Fates, exacte. Per la Nintendo 3DS. I és això, vull dir, espectacular. Vull dir, uns jocs que van tenir un gran èxit d'allò que es diu de crítica i públic, que van renovar una miqueta el concepte de Castlevania perquè venien de certs jocs de la saga doncs, que havien punxat, havien sigut una miqueta fluix, i una miqueta el regeneren, li donen sang nova i el converteixen això en un gran èxit. Tornem a sentir de parlar de Konami, tornem a sentir de parlar doncs, de Castlevania i, doncs mira, fet per gent de casa que arriba al primer lloc internacional i sobretot aquesta banda sonora de l'Òscar Araujo, que és absolutament espectacular.
2: En el Generació Digital vam tenir l'exclusiva del segon Castlevania Lords of Shadows.
1: En un moment
2: donat d'una entrevista justament amb l'Òscar Araujo, que va sortir en alguns mitjans. Va ser curiós.
1: I que feia comentaris sobre aquest videojoc,
2: Sí, feia comentaris sobre el primer Lords of Shadows, sí. I li vam preguntar
1: sobre la segona part.
2: Sí, i ell va deixar anar que s'estava fent. I això
1: de fet, va dir una cosa així, com t'agrada la primera? Sí, doncs t'agradarà la segona. Una mica va ser així, no?
2: I això es va reproduir alguns mitjans espanyols i internacionals.
1: Sí, és veritat.
2: Per tant, exclusiva Generació Digital.
1: Sí, sí, sí. Et dic, algun dia hauríem de fer aquests moments, no? Mira, el juliol, quan... El juliol farem 24 anys, 24 bits. Jo crec que ho hem de celebrar més que els 25 anys, no? Tinc la sensació.
2: Doncs sí.
1: Podríem fer algun programa especial de moments mítics viscuts pel Generació Digital i pel Game Over.
2: N'hi ha uns quants.
1: I tant que n'hi ha, sí. Escolta, estem arribant al final del programa. Ens queden dos videojocs per fer aquests 20. A veure què us sembla, oients. Aquest penúltim és el Little Nightmares, del 2017.
2: I desenvolupat per Tarsier Studios a la ciutat de Malmö, a Suècia. Uh-huh. Jo, en el meu cas, torno a Suècia, després de parlar del començament del Minecraft,
1: sí.
2: I en aquest cas a Malmö, per parlar d'aquest videojoc que també va ser bastant popular, Little Nightmares, uh-huh. Un videojoc en dues dimensions, de terror, o amb un punt bastant terrorífic, inquietant, en el qual portàvem un nen o una nena, no s'acabava de diferenciar gaire, petit, amb una mena de capeta com una chubasquero de color groc, i estava dintre d'un entorn això, molt terrorífic, molt inquietant, en el qual hi havia com unes criatures horribles per allà, i havies d'escapar. És la història d'un nen,
1: sí,
2: que ha d'escapar. I tenia una grandíssima ambientació i va esdevenir un èxit. La saga Little Nightmares, van fer la segona part, també Tarsier Studios. Fa poc va sortir la tercera, que ja no la van fer ells, perquè ells, aquest estudi, com us dèiem, de Suècia, acaba de publicar, justament fa poc, el Reanimal, un altre videojoc que va molt amb la línia de Little Nightmares i també està molt, molt i molt bé.
1: Molt bé, doncs arribem, oients, al darrer videojoc, el darrer videojoc d'aquests 20, que resumeixen una mica els videojocs que s'han fet a Europa i han estat importants pel món. És el The Witcher 3 de l'any 2015, Francesc.
0: Sí senyor, de CD Projekt, un estudi doncs, crec que de sobres conegut per tothom. Haguéssim pogut escollir Cyberpunk, per exemple, i The Witcher, la saga The Witcher, que ha sigut a nivell dels videojocs, i no només resmia més recentment per tot el tema relacionat doncs, amb la sèrie de televisió, etc. Doncs és una de les sagues de RPGs. Aquest sí que, apartant-nos del Kingdom Deliverance, no? Doncs hi ha molt més de fantasia que segueix la història doncs, d'aquest personatge literari, que és el Witcher, no?
2: El Geralt de Rivia.
0: El Geralt de Rivia, buscant a la Ciri, la noia que una miqueta doncs, se li ha promès, la té profetitzada i que pot ser capaç de, doncs, de destruir el món, no? I molts, geopolíticament, hi ha molts regnes que estan a la recerca d'aquesta noia per treure una miqueta de profit en un món on intervenen doncs, des de personatges fantàstics que, i sers humans i que també estan doncs, en conflicte. És un món de l'escriptor Sapkowski, tota aquesta saga literària que no només ha representat perfectament doncs, tota la saga de videojocs de Witcher, sinó que quan es va fer l'adaptació per la sèrie de televisió, en molts casos se seguia més el que estava passant en els videojocs que no pas a les novel·les, cosa que també va fer doncs, que el protagonista que interpretava a Geralt de Rivia, doncs, que és un gran fan doncs, de les novel·les, no se sentís molt còmode i de fet acabés marxant inclús de la producció. The Witcher 3 doncs, ens presenta un món obert amb una gran quantitat de possibilitats. El teu personatge, tot i que es manté sempre com a Geralt, la veritat és que et permet molta llibertat en quant als diàlegs, en quant a les opcions, a escollir una miqueta el teu camí i que això representi que té algun impacte, perquè moltes vegades, masses vegades, molts jocs que sembla que et donen un arbre d'opcions molt grans, al cap i a la fi vas a parar sempre al mateix lloc, perquè han decidit que la línia argumental ha de ser aquesta. Aquí, en canvi, doncs, tot i que no pots escollir ser vull ser bo, vull ser dolent, ets el mateix personatge, s'ha convertit realment en un dels jocs a nivell de disseny que no només ha triomfat més dintre el sector dels RPGs, no els JRPGs, sinó els RPGs normals, sinó que la gent està esperant candeletes una quarta part que s'està anunciant i sembla que aquest any, ja el 2026, tindrem un extra de The Witcher 3 preparant-nos ja pel The Witcher 4 en el futur.
1: Sir Francesc Xavier Blasco, Lord Albert García, moltes gràcies per fer aquesta nova edició europea del Generació Digital.
0: A tu.
1: Fins una altra. Gràcies també al Dani Jiménez, que és el control tècnic. El Generació Digital d'avui no s'ha acabat. Ens trobareu en digital quan vulgueu a icat.cat/gd, però la ràdio no para mai. Continueu a la sintonia d'ICAT per escoltar un nou programa del Jazz Batussi, del Dani Nedó. Adéu-siau.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing. Arrenquem amb el saxo alt d'Art Pepper. Benvinguts a Jazz Batussi.

així sonava el saxo d'Art Pepper amb un clàssic del West Coast Jazz, Bernie's Tune. Aquest tema apareixia en l'àlbum Art Pepper Plus 11, que és un disc increïble, amb arranjaments d'Artie Page, amb un bon personal a la secció rítmica, i per altra banda Art Pepper, que estava en boníssima forma surfejant damunt d'aquesta banda. Al repertori, un munt de bop des de la perspectiva del cool. Art Pepper Plus 11, molt recomanable. Seguim ara amb un altre saxo, en aquest cas tenor, Yusef Lateef, ja sabeu, tot un favorit batussi, un saxofonista super compromès amb el seu instrument, amb el seu llenguatge, la seva recerca incansable per conèixer músiques d'arreu de tot el món, escales hindús, sons de l'Àsia, sons de l'Orient Mitjà, però sempre amb una mirada des del blues. El 1965 va gravar aquest Soul Sister.

Soul Sister. I així sonava de carnós i orgànic el saxo tenor de Youssef Latif. I de favorit a favorit, ara fa molt temps que no fem passar el senyor Les McCann. I avui és un dia perfecte per fer-ho. Després de la seva faceta amb trio, que hem escoltat molt aquí, McCann es va anar obrint estilísticament i també va començar a cantar. Aparteu les criatures. En la seva etapa, en Verb va gravar perles com aquest The Great City.

crooner i soulman amb un toc de blues, un còctel perfecte a la veu de Les McCann amb aquest The Great City. Bé, i a més, tocant el piano com els àngels. Genial, Les McCann. I ara seguirem amb el que segurament va ser el primer grup de bossa nova instrumental. Luis Carlos Viñas, al piano, Thiao Neto, al baix, i Edison Machado, a la bateria. Els tres van anar de gira als Estats Units, acompanyant diferents cantants brasilers, i allà, a Nova York, van gravar tres àlbums que van aparèixer el 1962 amb el segell Audio Fidelity i van tenir bastant recorregut. Estem parlant dels Bossa 3. Escoltem-los amb aquest Blues Walk.

doble càrrega. Primer han sonat els Bossa 3 i després l'inconfusible saxotenor de Stanley Turrentine amb Trouble. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tossir i avui

Era la veu juganera d'Oscar Brown Jr. cantant Janine. El tema composat per Duke Pearson i que es va convertir en tot un estàndard, en versions de Cannonball Adderley, Eddie Jefferson, etc. Torna ara pel trompetista Clark Terry, que el 1964 es va marcar un disc increïble junt al saxo alt de Phil Woods i al saxo tenor de Ben Webster, Happy Horns. El programa inclou un tema que bàsicament és un duel entre la trompeta de Terry i la bateria de Walter Perkins. A veure què us sembla aquest Return to Swahili.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Super expressiu, Clark Terry amb la seva trompeta, mai falla. Això era Return to Swahili. Anem ara amb el quartet del saxofonista Teddy Edwards i en aquest cas l'escoltarem acompanyant un cantant que no hi ha hagut manera de saber qui era. El tema Me and My Lover apareix en una recopilació i no especifica enlloc qui canta. No és un tema que us canviarà la vida, però sí que us farà moure el peu. Això és Me and My Lover. Well, it's me.

Mare meva, els pianistes sempre han de donar l'última nota. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es Batussi, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast aicat.cat i a la superplataforma 3cat. Escoltàvem el quartet de Teddy Edwards i després hem seguit amb el combo del baterista Chico Hamilton, el tema For Mods Only. I ara farem passar a un altre favorit Batussi, que fa temps que no escoltem, el cantant Mark Murphy. Al llarg de les temporades, doncs, hem anat picant d'aquí, d'allà, de la seva discografia, però sempre tornem al seu àlbum Ra, de 1961, que per nosaltres va ser, doncs, com un punt d'inflexió en la seva carrera. Avui tornem a sentir un tema, potser el més estrany o el més inclassificable d'aquest àlbum, pels arranjaments i també una mica per l'estructura de la cançó. Es tracta de Love.

Amor, Love era la veu de Mark Murphy del seu disc Ra. I ara seguirem amb un cornetista que, a part de ser un bon músic, de ser un bon intèrpret, va ser molt bon compositor. Junt al seu germà, que tocava el saxo alt, van marcar una època i van fer, per dir-ho així, avançar el llenguatge del jazz a final dels anys 50 i a la dècada dels 60. Parlem, com no, de Nat Adderley. Avui l'escoltarem junt a Junior Mans i Kenny Barrell amb aquest Fufu.

Des del seu disc Little Big Horn era Nat Adderley amb Fufu. I ara seguirem amb una veu femenina que ens entrarà de meravella. Parlem de Nancy Wilson, que el 1966 va gravar Nancy Naturally, una bona, bona col·lecció de temes arranjats i dirigits pel trompetista Billy May. Un dels temes, una de les gemes que hi apareix, és el clàssic del blues composat per Willie Dixon, Ma Baby.

plat combinat. Primer hem sentit a Nancy Wilson amb Mad Baby i després ens hem desfet de gust amb la trompeta de Clark Terry, que, com dèiem abans, no falla mai. I avui ens tocava aquest I Want a Little Girl. Manyacs, el barman ens posa l'última copa. Hem de marxar. I per fer-ho, escoltarem el trio de Franco Nimondo acompanyant la veu de Lynn Marino amb aquest Feeling Good.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Havíem tingut retrats de fum. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge, al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el jazz entri a casa vostra.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: L'home m'encanta,
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a